0: don't mind. Mwah.
1: Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

estranger que no cobri el botiguer, que el sastre no prengui mides, que caiguin de les vestides els paletes i els pintors, que s'aturin els motors.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala-te.
1: Hay una chica que es igual, pero distinta a las demás. La veo todas las noches por la playa a pasear.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.
1: Que se llama el blues del autobús.

Ja, weil es um die

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: La libertad. Sensei.
1: Jo, l'escolt. I tu?

Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jartanencs. A Artan Joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jartanenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en Joc.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Vols renovar el teu armari amb estil? En Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis.

Ràdio Horta, és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 de la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Nazis,

Wow!

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: 오빤 강남 스타일.
1: Has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Encara no coneixes el vermut rombó i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: de Colombia para el mundo. Pa, pa.
1: Ay, compadre Wander. Ay, compadre Lalo.
2: Vallenato 2000 Terrify.
3: Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni, o www.radiohorta.cat a través d'internet.

éxtasis. Em diria Joana, Joana, Joana, la d'Alemanya, la del 95 del carrer Cabanyes.

hagués nascut dona hauria fet girar mansament l'antic rotlle de la patata. Mentre els nois jugaven a saltar i parar, s'enfilaven els arbres, penjaven pilotes, s'esbatossaven i pixaven dempeus per les cantonades. Si hagués nascut dona, hauria estudiat fins a quart i amb

Si hagués nascut dona, seguim inventant. Després d'anys d'estalvis i festeig m'hauria casat per l'església, vestit.

Si hagués nascut dona parlant amb l'espill, cada dia més vella, cada dia més grassa, veient com s'envolen un a un els fills i sopant tota sola, plos a la cassola, marcits al

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més, no te pensis. Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: IB3 Ràdio. Informatiu matí. Maria Antònia Suau.
1: Bon dia, hem arribat a les 8. I és dijous, 17 de setembre, i en aquesta hora es desactiven els avisos taronges per tempestes a Mallorca i a Menorca que passen a groc. Això sí, continuen actius a les Pitius, on es preveu que s'allarguin durant tot el dia fins a la mitjanit. I tot això després d'una matinada de moltes precipitacions, acompanyades de llamps. Xesca Cifra, bon dia. On ha caigut més aigua de moment i en quina quantitat?
2: De moment, a la Serra de Tramuntana, a Mallorca, és on han tingut la precipitació més intensa. Ha durat bona part de la matinada. Hem acumulat fins ara, per exemple, 110 litres per metre quadrat a Mortitx, a Escorca. També el Reguer de Mallorca, 55 litres a l'Aró, a Inca n'ha fet 48, i a la colònia de Sant Jordi, al Mitjorn, també hem acumulat 35 litres per metre quadrat. Ha plogut pràcticament a tot Mallorca, on manco al nord-est, i també no han tingut precipitació ni a Menorca, ni a Eivissa, ni a Formentera. Aquestes darreres hores. Això sí, ha de continuar aquesta precipitació.
1: Clar, això és el que ha plogut fins ara, però com ens comentava Xesca, les precipitacions continuaran durant la resta de la jornada.
2: Sí, de manera bastant irregular. Ara tindrem una pausa a Mallorca, Eivissa i Formentera, però a partir del cap vespre tornen a arribar, sobretot a punts de les Pitiuses, i a poc també es traslladaran a Mallorca. A Menorca en queda una mica al marge d'aquesta situació.
1: També les temperatures davallen avui. De quina manera?
2: Davallen, i especialment al nord, entre vent del nord-est. Això farà que, sobretot a Menorca i al nord de Mallorca, davallin. Les màximes se situaran entre els 26 i 27 graus. A punts del sud de Mallorca podem arribar als 30, i també poden fregar els 30 a Eivissa i a Formentera en les primeres hores del dia.
1: Gràcies, Xesca. De moment la situació ha estat en general tranquil·la. L'U2 només ha comptabilitzat 11 incidents des de la 1 del migdia d'ahir fins les 6 del matí d'avui, 10 a Mallorca i 1 a Eivissa. I a la península les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home ha mort a causa d'una torrentada. El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida de vers 500 metres del punt on es trobava el vehicle. Tot d'una vos explicam la darrera hora del que ha passat fins ara per mort de les pluges, en una jornada en què també destacam les obres del primer tram del segon cinturó. Ansel López, bon dia.
3: Bon dia, començaran a finals d'any i amb aquesta infraestructura s'uniran l'autopista d'Inca i la de Llucmajor. Es preveu un pressupost de 350 milions d'euros per una infraestructura que pretén descongestionar la via de cintura i millorar els accessos a Palma.
1: I rebuig unànime del projecte d'Hora 3, el document de regulació aeroportuari que preveu la inversió de 1.000 milions d'euros als aeroports de les Illes en els pròxims 5 anys.
3: Tots els partits polítics amb representació al Parlament, excepte el PSOE, han expressat el seu malestar davant les intencions d'Aena. També el GOP critica el document, i la presidenta del govern, Marga Proens, assegura que el govern espanyol, que per al govern espanyol els aeroports de les Illes són només caixes registradores.
1: I han enviat a la presó de manera provisional i sense fiança 7 membres d'un grup que robava a banyistes a Palma i a Calvià.
3: La Policia Nacional i la Policia Local de Palma van desarticular un grup criminal especialitzat a robar banyistes a la vorera de la Mà de la capital i de Calvià, i van arrestar 19 joves.
1: I ja està en marxa la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca, i un dels temes que se situen al centre del debat és l'habitatge i la salut.
3: El 90% de les persones que han perdut o podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir problemes de salut mental. És una de les dades que es presenten en el curs aquests dies. Es du a terme, en parlarem a les 8:30, amb un dels seus responsables.
1: I en els esports, el Mallorca recupera efectius a 2 dies del partit contra la Reial Societat B. Miqui Tous, bon dia.
4: Bon dia. Jan Sales ja s'entrena amb normalitat després de 7 mesos lesionat, i Toni Lato també s'exercita amb la resta del grup ja recuperat.
5: A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: Gràcies.
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: I són ara les 9 del matí i en aquesta hora el trànsit encara és lent a les autopistes d'accés a Palma, uns embosses vinculats a les precipitacions com la MA13 a l'alçada de Binissalem. En aquest municipi és on fins ara ha plogut amb més intensitat, s'ha arribat als 50 litres per metre quadrat en una hora.
1: Això sí, no hi ha hagut grans incidències aquesta matinada, des del migdia d'ahir fins avui a les 8 del matí. Se n'han comptabilitzat de 9 arreu de les illes, 16 a Mallorca. En aquests moments les Pitiüses és l'única illa, les úniques illes que continuen en avís taronja per pluges. A Mallorca ja s'ha rebaixat a groc i a Menorca només hi ha avisos grocs per mala mar.
0: I atenció també en aquesta hora als aeroports perquè hi ha alguns retards. Toni Sastre, des de Son Sant Joan, bon dia.
2: Bon dia, això es registra una quinzena de retards d'uns 11 minuts de mitjana. Aquí a l'aeroport ha deixat de ploure, fa una mica de vent, el cel està tapat, tot i que s'obren algunes clarianes i he pogut parlar amb un parell de viatgers i érem ben conscients de la situació del mal temps, d'aquestes alertes, però per aquest motiu han estat previsors i han partit d'hora de casa per evitar complicacions a les carreteres.
3: Són destellons i, claro, entre que donava molt mal temps, el que va passar en el port dels canons, el bany a bufar i esporles, pues tenien por de que les branques que hi ha, o pedres o el que sigui, pues ho trobessin tot malament i han partit d'hora per això. Sí, han vengut en temps.
4: Partit en temps per si de cas pas mal temps.
2: Aquí a Son Sant Joan les pantalles d'informació registren retards a destinacions ben diferents com Barcelona, Budapest, Sevilla o Manchester i un vol cancel·lat a Oslo.
0: Gràcies, Toni. I a la península, les pluges també han activat els avisos meteorològics. A Catalunya, un home mort a causa d'una torrentada.
1: El seu cotxe ha estat arrossegat per l'aigua a Olivella, un municipi de la comarca del Garraf. Aquesta matinada han localitzat el cos sense vida a prop de 500 metres del punt on es trobava el vehicle.
0: I es disparen els problemes de salut mental per la creixent inseguretat a l'hora de mantenir i d'accedir a un habitatge a les illes. El 90% de les persones que han perdut o que podrien perdre l'habitatge tenen risc de patir ansietat i depressió.
1: En una entrevista fa pocs minuts a l'informatiu Matí, Juli Carrera, coordinador d'Habitatge i Salut de l'Agència de Salut Pública de Barcelona, avisa que moltes famílies han de conviure en el mateix pis amb altres persones sense vincle parental. La gentrificació i la turistificació agreugen aquesta crisi residencial.
5: Hem estudiat com afecta la pobresa energètica, que té a veure amb les condicions d'habitabilitat de l'habitatge, tant per qüestions de fred, però cada cop més, com estem veient, amb el canvi climàtic, amb la calor, com ens acaba afectant a la salut de les persones.
1: Conclusions que es presenten aquests dies a la 37a edició de l'Escola de Salut Pública al Llatzeret, a Menorca.
0: Hi ha hagut un nou cas de violència masclista a Espanya. Un home ha intentat assassinar la seva parella a Màlaga, estrangulant-la davant la seva filla menor d'edat.
1: Els fets van passar a les 6 de l'hora baixa d'ahir i l'avís el va donar la menor. La víctima, de 35 anys, va patir una aturada cardiorrespiratòria, però el personal del 061 la va poder reanimar i la va traslladar a l'hospital. L'agressor finalment es va suïcidar també davant la seva filla. Ni la víctima ni l'home estaven al sistema Biogen.
0: I un darrer apunt, hi ha hagut un degoteig d'arribada de barques aquest dimecres a Mallorca, Cabrera i a les Pitiüses. Segons les darreres actualitzacions durant la jornada d'ahir, varen ser interceptades 214 persones a bord de 13 embarcacions diferents. Hem arribat a les 9 i 4 minuts. Tot d'una comença el programa al dia aquí, a IB3 Ràdio.
6: Més informació a ib3notícies.com.

Jo, l'escolt. I tu?

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients, als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

el dissabte a la ràdio. El dissabte a la ràdio, un musical monogràfic que cada setmana arriba a Valdros mitjançant aquestes ones de ràdio. Per tant, música, col·lecció de cançons, llistes i notícies. Dissabtes a la ràdio.

Hola, hola, amics. Com esteu? Molt bon dia. Benvinguts novament en el dissabtes a la ràdio. Avui, 12 de setembre, el dia abans de la fira d'Artaques demà. És el darrer programa que feim d'aquest estiu. És el número 10. I recordeu que ja la setmana que ve, si Déu ho vol, dia de nou, tenim una monografia, que és el retorn al tornar. Som en Miquel Mestre Ginard, encantat de saludar-vos. Passarem 3 hores de bona companyia, molta música. Avui, en el dia de Santa Maria, per cert, molts anys a totes les Maries en general, però especialment a na Maria Mestre, en aquest cas, perquè és una de les participants. I no me'n deix, na Maria Luisa Fernández, que també és una gran col·laboradora, espero no deixar-me en qualcuna. Bueno, a totes en general, a totes les Maries, aquest 12 de setembre. Després els dedicarem un petitet popurrí de cançons en el seu nom. Anem amb el programa d'avui, estiu número 10, més lliure dels dissabtes a la ràdio. Benvinguts!

Aquí, com sempre, bona gent. Anem a començar aquest programa d'avui, més lliure dels dissabtes a la ràdio, amb molta música que espero que vos agradi. I la primera d'elles és aquesta que jo poso cada any, que fan els puntos i que se diu Feria. La vos vull dedicar perquè passeu demà una gran fira d'Artà. Demà, dia 13 de setembre. Començam així i després seguim amb cançons i petites, curtes monografies que he preparat.

En aquest programa d'avui l'estem gravant pràcticament una setmana abans d'aquest dia 12 i encara hem de dir que el manco en aquestes hores que jo estic fent aquest espai fa una calorada. És una cosa que ja no mos ve gens de nou perquè enguany duim més de 3 mesos d'aquesta calor intensa i veu que el setembre no millora.

I vos record que la setmana que ve tornem als programes monogràfics normals. Encara hi sou atents si voleu participar, si m'envieu les cançons abans de dimecres. La temàtica és, com no podria ser d'una altra manera, tornar, retornar, regressar, tornero, vuelta, volver, etc. Recordeu que per últim un màxim de 3 cançons per persona, però amb un

Amb aquests programes monogràfics musicals descobrim per aventura moltes cançons que no coneixíem i també recuperant, naturalment, les grans cançons de sempre, les que primer mos venen en el cap quan tractem un tema en concret. Això vol dir que són cançons populars, que són cançons que queden dins la memòria col·lectiva. I aquest és el contrast d'aquests dissabtes a la ràdio, i ja ho sabeu, tots els estils.

Bon dia, bon dia, bon dia. Què tal, com estàu? Si heu posat aquesta emissora, vol dir que és Ràdio Artà Municipal i que aquest és l'espai dissabtes a la ràdio, la versió d'estiu, en aquest cas, estiu número 10.

Darrer popurrí d'estiu en aquest programa número 10, ja és darrer definitiu abans de començar ja en la programació normal de monografies.

Avui dedicarem també un petit homenatge a la música disco, la música de ball que va sorgir primers anys 70 i que va tenir noms com Gloria Gaynor, Donna Summer, La Belle, Silver Convention, Bee Gees, etc. Els màxims representants i va durar més d'una dècada. Les discoteques, tots aquells llocs de balls que es varen construir expressament amb aquestes bolles de colorint de miralls i les pistes per ballar. Va sorgir als Estats Units i també està molt afiançada a dins la música afro dels Estats Units, afroamericana i també hispano-latinoamericana. La comunitat LGTB també va tenir una gran influència tant en Filadèlfia com en Nova York. Així és que 10 cançons de la millor música disco en aquest estiu número 10 darrer del dissabte a la ràdio 2026.

Els germans Gibbs Bee Gees són un dels més impulsors d'aquesta música disco, especialment gràcies a la pel·lícula Fiebre del Sábado Noche, que varen composar expressament on ballava, com tothom supos que recorda, John Travolta. Els tenim aquí amb un tema que varen treure en el 76, You Should Be Dancing, que hauria d'estar ballant.

En Barry White era un extraordinari músic, director d'orquestra, compositor i arranjador, i a les seves actuacions a la dècada dels 70 comptava amb un grup femení d'acompanyament que se deien The Lawful Limited, que eren un trio femení format per les germanes Goldean i Linda James, juntament amb Diane Taylor. Varen enregistrar un parell d'èxits, però curiosament aquesta formació que sortien en l'orquestra d'en Barry White varen tenir després la pròpia carrera en solitari, sedent, com he dit abans, de Love Unlimited Orchestra, feien música funk com música soul. Varen gravar amb en Barry White, amb els arranjaments i la producció d'en Barry White, aquest gran tema del 73, Love's Theme, que va ser un èxit mundial i que també nosaltres duim en aquesta monografia d'avui de la música disco.

i en què se caracteritza principalment la música disco. I d'ahir, la música aquesta que nosaltres hem seleccionat avui en aquesta mini monografia se caracteritza per ser un ritme eminentment ballable, constant, amb un compàs de 4x4 i un fort enfoque a la música dels baixos i els arranjaments de cordes. En anglès és Forum the Floor, 4 en la pista, en el pis. I evidentment la música disco va ser la principal inductora de que existiguessin els famosos DJs. Aquests personatges, aquestes persones, aquests artistes que avui en dia són també realment en tantes innovacions tècniques que són els encarregats de seleccionar la música i de posar-la perquè tot el personal balli i tot el temps possible perquè les cançons també s'allargaven molt més per caure quasi dins un efecte quasi tot i el ritme hipnòtic.

I un músic que pràcticament només coneixíem per aquesta cançó, perquè va ser un gran èxit, li diuen Van Allen Clinton McCoy, nascut a Washington i apodat artísticament com a Van McCoy. Va morir jovencíssim, a l'edat de 39 anys, en el 79. Pràcticament només va fer aquesta cançó d'èxit. Va morir d'un infart fulminant. Aquest cantant va tenir aquesta cançó en el 75, que com deia, va ser número 1 als Estats Units. També, curiosament, va ser número 1 al Canadà i número 1 a Espanya. Es titula The Hustler, l'estafador, i aquesta cançó és la que hem elegit de Van McCoy, un malograt artista d'una curta trajectòria. Aquí a Espanya va ser número 1 aquest tema, concretament l'1 de novembre. Es Van McCoy, això sí, acompanyat de The Soul Sisters Symphony.

Una dona Summer era una de les reines de la música disco. Aquesta artista de nom real, la dona Adrienne Gaines, nascuda a Boston, va estar dins aquest món de la música des de l'any 1968 fins al 2012, any de la seva mort, a una edat relativament jove, 63 anys, i feia, com deia, aquesta música ballable, mescla de ritme amb blues, surf, funk, rock, disco, eurodisco, etc. Ella l'apodava la reina de la música disco i hem elegit aquest tema que va treure en el 75 un dels títols més representatius d'aquest estil musical i d'una d'aquestes cantants més exitoses dins aquesta temàtica. Love to love you, baby.

I ara posaré la meva cançó més representativa de la música disco, la meva preferida, és a dir, és un gust personal, però també va ser un èxit mundial, però jo si hagués de triar només una d'aquest estil, triaria aquesta, de sempre, és el Rock Your Baby, que va sortir l'any 1974 i que fa en George McRae, George Warren McRae, un cantant dels Estats Units que ja compta amb 81 anys, nascut a Wells Palm Beach. Aquest artista va dur aquesta cançó a totes les pistes de ball de tot el món aquest any, llunyà any ja del 74, Rock Your Baby.

Han continuat amb un gran èxit, una de les primeres gravacions de la denominada música disco. Ella era Gloria Gaynor, una Gloria Fowles de nom real, nascuda a Nova Jersey, ja compta amb 82 anys. Havia debutat en el 65, disco, soul, rhythm and blues, etc. Aquest tema era una cançó que havien gravat el Jackson 5 en el 71, una cançó que havia composat David Davis, i que en Gloria Gaynor va gravar en el 74, que després va incloure dins el seu primer long play, en el seu nom, Gloria Gaynor, i va ser un gran èxit. Never can say goodbye, no puc dir adeu, mai podré dir adeu, una cançó de les primeres de música disco. Curiosament, de Paloma San Basilio també va fer una versió aquest mateix any en el seu debut, i la va gravar en castellà, la va titular No puedes volver a mi. També en el 87, el grup britànic The Communards va regravar aquest tema i el va tornar a dur a l'èxit. Hem de dir que Gloria Gaynor és recordada, a part per aquesta cançó, per un altre extraordinari que va gravar més endavant i que s'ha convertit en un himne, I Will Survive.

I vos record que la setmana que ve tornem els programes monogràfics normals. Encara hi sou a temps si voleu participar, si m'envieu les cançons abans de dimecres. La temàtica és, com no podria ser d'una altra manera, tornar, retornar, regressar, tornero, vuelta, volver, etc. Recordeu que per últim màxim de 3 cançons per persona per on una participeu i dues millor, 3 a tope, no podeu superar aquesta xifra.

Seguim repassant aquesta música disco de la dècada dels 70, aquesta revolució musical a les pistes de balls, i ho fem en The Who's Corporation. Va ser un grup de soul, funk i música disco dels Estats Units que va estar entre el 69 i el 80. La cançó que escoltarem és aquest Rock the Boat, que va ser número 1 a la llista dels Estats Units en el 74, també va estar dins el 10 primers de les llistes britàniques, segons els crítics, és la primera cançó amb arribar al número 1 de les llistes Billboard, mentre altres diuen, altres crítics i altres revistes diuen que és el love theme de The Love Unlimited Orchestra, que ja hem escoltat en aquest espai. De totes maneres, és una de les primeres cançons de música disco, se va convertir en la cançó preferida de Nova York i va ser número 1 a l'any 74. L'havien gravada a final del 73 dins un àlbum que se deia Freedom for the Stallion, el son de Who's Corporation, Rock the Boat, el títol d'aquesta cançó que se pot traduir com a balancejar la barca.

I seguim en el 74, que està en clau per a la música disco. Seguim amb un artista que li diuen Carl Douglas, nascut a Kingston, a Jamaica. És un cantant que ja compta amb 84 anys, va debutar en 64, fa música reggae i disco, perquè el tema, aquesta és una de les cançons que més va popularitzar també aquesta música. Va sortir en el 74, número 1 als Estats Units, número 1 al Regne Unit, disc d'or i un dels senzills més venuts de tota la història de la música, 11 milions de còpies. Hem de dir que aquesta cançó està basada en una sèrie de pel·lícules que estaven de moda de Hollywood, que feien referència a les arts marcials de Xina, Kung Fu, Karate, tot això estaven de moda, i ell va titular el títol de la cançó Kung Fu Fighting, la lluita de Kung Fu, que com deia va ser un número 1 i va popularitzar moltíssim aquesta música disco que avui nosaltres recordem. Carl Douglas. Oh.

Viatgem a Europa perquè d'aquí eren The Silver Convention, concretament d'Alemanya. Silver Convention va ser aquest grup fundat l'any 74 que feien ritme amb blues pop o disco. Entre els seus membres han passat Nalin Dahe, Thompson, Penny Malian, Ramona Wolf, després dedicades a cantant solitari, Jackie Carter, Senda Jacks o Rhonda Head. Varen ser, normalment eren tres, eren un trio i han tingut aquests diversos canvis. Fins i tot van representar Alemanya en el Festival d'Eurovisió en el 77 amb un tema que se deia Telegram, cantat en anglès, i curiosament en dedica aquest any, en el 77, el Festival d'Eurovisió havia introduït unes normes en què els països havien de cantar en la seva llengua oficial i, de totes maneres, com que elles havien estat seleccionades abans de que sortís la norma, li varen permetre que fes cantat en anglès. Però aquest tema que durem nosaltres no té res a veure amb Eurovisió, sinó que és un gran èxit d'aquest grup que se titula Fly, Robin Fly. El ritme total va ser número 1 a molt de països, va vendre molt de discos i, com a curiositat, mira, el que són les coses, per cert, també va guanyar el Premi Grammy, el que són les coses, aquesta cançó que va ser número 1 en el 75 als Estats Units, un tema d'un grup alemany, hem de dir que només la lletra de la cançó només té 6 paraules i ritme. Silver Convention, Fly, Robin, Fly, gran èxit.

Un altre tema del 74, que també es va perllongar per un èxit en el 75, Lady Marmalade, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Entre parèntesis, se vol colgar amb mi, se pot traduir amb aquesta frase francesa, i aquest grup se deien LaBelle i estava format per Nona Hendrick, Patti LaBelle i Sarah Dash, formats a Filadèlfia en el 71. Aquesta cançó va ser un èxit, com deia, mundial. És una d'aquestes cançons que, a més, han estat versionades al llarg del temps per altres artistes a partir del 90, per exemple, All Saints, Christina Aguilera, Pink, etc. I també va formar part de la banda sonora de la pel·lícula Moulin Rouge. El tema, LaBelle, que se titula així, es titula LaBelle Lady Marmalade, entre parèntesis, voulez-vous coucher avec moi ce soir? Aquest era el tema que, com deia, va sortir en el 74 i que va ser un èxit mundial que recordem per tancar aquesta llista d'avui del dissabte a la ràdio de la música disco.

Hola, què tal? Com esteu? Soc Pere Gené del Lone Star. Us envio una salutació a tots els amics de dissabtes a la ràdio de Ràdio Artà. Salut, força, sort i sobretot molta música. Apa, vinga!

El diré de manera així com ho diria una persona castellana. BBI Wow, aquest és el títol d'aquesta cançó que escoltarem, que pertany a un àlbum que se titula No me arrepiento de sentir tanto, que va sortir enguany mateix, i que mos faran Karol G, Rusovski i Judelín. Hem de dir que Judelín és una cantant espanyola de Jerez de la Frontera, un artista que va començar a fer covers i temes, composicions pròpies a la xarxa social i s'ha convertit, ni més ni manco, en la primera artista espanyola en va ser número 1 de la famosa xarxa d'escolta Spotify amb aquest tema, número 1 mundial per aquesta cantant espanyola, que també és productora, que té només 23 anyets.

I fins aquí, amics, aquest programa d'avui dels dissabtes a la ràdio. Molts anys novament a Ses Maries, que passeu tots demà una gran fira. I recordeu que la setmana que ve ja tenim programa monogràfic. Espero que hi segueu, encara hi sou temps de participar. Fins dimecres, d'acord? Salutacions de Miquel Mestre Ginart, molts anys i salut!

Fins aquí la remissió. Vos deixem ara en la selecció musical de Ràdio Horta Municipal. 107.9 de la freqüència modulada, 107.3 a la Colònia o radiohorta.cat a través d'internet.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Encara no coneixes el vermut Rumbo i el Palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

0: IB3 Ràdio. Informatiu migdia. Sara Casas.
1: Bon dia, són les dues. Molt pendents en aquesta hora del temps, amb les pitiuses en avís taronja pel risc de fortes tempestes. S'ha enviat un SOS alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes a escola, a primària, a ESO, també a la universitat, per mort d'aquest nou episodi de pluja que durant la matinada ha deixat una vintena d'incidents, especialment a Mallorca. Servei Meteorològic d'IB3, Xesca Cifra, bon dia.
2: Bon dia.
1: En quin punt està aquesta tempesta i què podem esperar en les hores més immediates a les Pitiuses?
2: Aquesta tempesta ha començat a entrar ara pel sud d'Eivissa, pel sud-oest i també a Formentera, i a poc va avançant cap a la resta de l'illa. I ja ha deixat precipitacions molt intenses. Fins ara continua plovent amb molta força. Han caigut 40 litres a Cala Jondal, 38 a Cala d'Hort, o 22 a Vila, i amb molt poc temps. I a més també amb vent associat, amb cops de vent ben intensos que han superat ja els 60 km per hora. Avança aquesta tempesta cap a la resta d'Eivissa aquests pròxims minuts.
1: Sembla que la situació avui capvespre a la resta de l'arxipèlag pot ser més tranquil·la.
2: És veritat que han davallat les alertes, ja tenim avís groc a Mallorca, però estem també ben atents al que farà aquesta tempesta, que ara afecta Formentera i Eivissa, a veure si en la seva trajectòria també anirà cap a Mallorca. Per tant, encara atents, tot i que tenim una relativa calma a Mallorca i també a Menorca, atents a l'evolució d'aquesta tempesta ara de les Pitiuses, per si va avançant a la resta de l'arxipèlag.
1: Perquè de matinada hem d'esperar una revifada d'aquesta pertorbació i, en qualsevol cas, en quins punts de la geografia balear hem de posar l'atenció?
2: Sí que aquesta matinada poden tenir qualque tempesta, però ja serà més aïllada, sembla. A partir, però, de demà matí i matinada, sobretot demà a primeres hores, sí que sembla que ha de tornar a inestabilitzar-se l'atmosfera i, per tant, tornarem a tenir possibilitat de qualque tempesta una mica intensa a punts de Mallorca i també de les Pitiuses. Pot arribar a ploure també a Menorca, on de moment no ho ha fet amb ganes.
1: Gràcies, Xesca Cifra, Servei Meteorològic d'IB3. Aquesta, doncs, és la situació a hores d'ara de la previsió meteorològica que ha obligat emergències a recomanar, enviar un missatge recomanant a les famílies de les Pitiuses que avancin l'hora de recollida dels seus fills a les escoles, una mesura de prevenció davant d'aquesta previsió de forts aiguats i fort vent, però esclareix, això sí, el Departament d'Emergències que els infants poden romandre als centres fins que passi la tempesta, encara que sigui més enllà de l'hora habitual de sortida. Tot d'una, ampliarem aquesta informació, en què arrenquem l'informatiu avui, però aquest dijous 17 de setembre hi ha altres titulars destacats que avançam amb Juan Luis Marcos i Marta Puyalto. Molt bon dia.
3: Bon dia.
1: Dèficit d'habitatges i preu inflat.
4: Segons l'Observatori de l'Habitatge de Balears, falten de 7.000 immobles a la comunitat per fer front al creixement poblacional i els que surten al mercat ho fan amb un sobrepreu del 38% respecte del que finalment es paga per la compra.
1: Les Balears superen ja les Canàries en l'arribada de persones migrants en situació irregular.
5: Segons les darreres dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. Ahir varen ser interceptades 214 persones en aigües balears. És el rècord d'aquest any.
1: 4 anys de presó.
4: És la pena acordada per les parts per a l'home que va matar el seu germà a Sa Pobla amb un martell el juny de 2025. La Fiscalia inicialment reclamava 12 anys de presó.
1: Crit d'auxili dels pescadors.
5: Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes.
1: A partir de les 2:30, ja ho sabeu, arriba la informació més propera amb les edicions insulars. Fem ara una ronda per saber els més temes més destacats de

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural, per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer petons i enamorar-te cada instant amb quatre trucs i unes cançons.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

L'Ajuntament d'Horta i Ràdio Horta Municipal vos convidam a seguir els plenaris del municipi. Ho podeu fer en directe des de la nostra emissora i també en vídeo a la nostra plana web www.radiohorta.cat.

0: Són les 3, moment per repassar les notícies més destacades d'aquest dijous 17 de setembre, en què estem molt pendents avui del temps, amb les pitioses en avís taronja pel risc de fortes tempestes. S'ha enviat un ERS alerta a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Com està la situació? Carmen Tires, bon dia.
1: Bon dia. Continuen les tempestes a Eivissa. De moment s'han recollit 40 litres per metre quadrat a Cala Jondal, 38 a Cala d'Hort, 23 a Sant Rafel i 10 a Sant Francesc. Emergència s'ha demanat a les famílies que vagin a recollir els alumnes als centres educatius i s'han suspès totes les classes de la tarda. També els ajuntaments han cancel·lat totes les activitats a l'aire lliure i han tancat les instal·lacions municipals. La Policlínica del Rosario també ha cancel·lat totes les cites mèdiques previstes per avui i ha tancat els seus centres.
0: Ja a darrera hora, les restes d'aquest temporal podrien arribar fins a Mallorca, de nou reactivant alguna tempesta. Juan Luis Marcos, bon dia.
2: Bon dia. De cara a l'hora baixa, esperen que la situació es mantengui com fins ara, tot i que Emergència es diu que està en contacte amb l'EMET per si aquestes tempestes agafen força. El cap de Departament d'Emergències, Aurelio Soto, insisteix a demanar precaució i prudència.
3: De les 2 de la tarda i les 8, con un desarrollo muy similar al frente que nos ha barrido durante esta noche. Es cierto que es un frente que viene bastante desorganizado y cualquier parámetro puede hacer que cambie su desarrollo, su evolución. Podría descargar más o menos con la misma intensidad, la misma lluvia, tanto de viento como de lluvia, pero debido a esa desorganización vamos a seguir muy, muy de cerca en la evolución de este frente.
0: Els titulars de la jornada passen també per una dada. Les Balears necessitarien 17.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes.
2: Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen als portals immobiliaris ho fan amb un preu fins a un 40% inflat. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui. Quico Reinés és el director general d'Habitatge.
4: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions, els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
0: Crit d'auxili dels pescadors davant l'encariment constant dels combustibles.
2: Avui, la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonín és el president de l'entitat.
5: S'afegien en espanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòlio, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
0: Dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic a Mallorca.
2: La nova app millora el servei als usuaris i permet consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible a partir de dimarts, se permetrà viatjar amb la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'MT, el tren i el metro.
0: I acabem amb una darrera hora sobre la crisi migratòria a Ceuta. L'Audiència Nacional rebutja paralitzar la posada en marxa del campament d'acollida de migrants al port de la ciutat.
2: El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima que havia demanat un sindicat policial per frenar aquestes instal·lacions que tenen capacitat per a un miler de persones. Després d'haver suspès el projecte de manera provisional, aquest dimecres, la sala finalment ha fet marxa enrere.
0: Arribem així a les 3 i 4 minuts. És tot de moment. Les notícies tornen puntuals a IB3 Ràdio al butlletí de les 4. Ara, comença Denton.
6: Més informació a IB3 Notícies.

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

A Ràdio Horta contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: Bon dia. Les pitiuses segueixen en avís taronja per risc de fortes tempestes. S'ha enviat un alert a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Segons emergències del govern, tot el procés ha anat bé i tots els infants ja són a casa seva. El director general d'emergències, Pablo Garriz, ha explicat que s'ha de seguir en certa tendència cap a la prudència, però sembla que a poc a Eivissa se va corregint tot.
1: Bueno, la situación que mantenemos nosotros ahora mismo por el cuadro que tenemos en Eivissa y Formentera es un IG1, es una alerta naranja, porque recordemos que va a seguir lloviendo y ese agua va a seguir acumulando. Ahora mismo no tenemos problemas de escorrentía, hemos tenido dos torrentes que se han visto afectados, fundamentalmente uno en Santa Eulalia, que ha venido muy cargado, pero los drenajes están funcionando muy bien. Tenemos que recordar que las actuaciones que se llevan haciendo durante el verano en los torrentes y en todos los sistemas de saneamiento públicos, pues al final nos preparan mejor y nos posiciona mejor para no tener problemas.
0: En aquest moment, la tormenta se'n va cap a l'illa de Mallorca, que està amb alerta groga, i s'han desactivat les alarmes que hi havia a les zones costeres. Això sí, per si un cas, hi tornarà a una reunió a les 5 i una a les 7 per saber com va tot el sistema d'emergències, i recordem que en aquest moment el govern té totalment monitoritzat el temps a les illes. I crit d'auxili dels pescadors davant l'encariment constant dels combustibles.
2: Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada de gasoil pesquer professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Domingo Bonin és el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors.
3: S'afegien en espanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que no veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
0: IMO comptarà més pisos de protecció oficial. L'IBAVI projecta la reconversió de dos locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions.
2: Tindran entre 45 i 50 metres quadrats. Un serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i tots tindran dues habitacions, una doble i una individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a dues plantes de l'edifici inacabat que es va construir damunt l'entrada de l'estació d'autobusos ara fa 15 anys. És la directora de l'IBAVI de Menorca, Àgueda Reinés.
4: Aquest nou projecte de 8 habitatges que durem a terme a l'estació de busos està possible gràcies en el canvi de normativa del govern balear i la possibilitat de declarar interès autonòmic als habitatges públics. Això el que facilita i agilitza són les traves burocràtiques i fa que sigui molt més ràpida l'execució d'aquests nous habitatges.
0: Són les 4 i 4 minuts. Les notícies tornen a IB3 quan toquin les 5.
5: Més informació a ib3notícies.com.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo ho escolto. I tu?

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

cap al cel, que toquin les trompetes, anirem tots cap al cel, amb les mans ben netes.

0: esperanza. Y en secreto me haces la noche más larga.
1: Bones tardes, estimats oients de Ràdio Horta Municipal del 107.9 de la freqüència modulada del 107.3 si m'ho escoltau des de la colònia Sant Pere o www.radiohorta.cat a través d'internet. Benvinguts un dia més en aquest capvespre de Ràdio Horta, com us van ja dijous, concretament dijous, dia 17 de setembre de 2026. Tornem a estar aquí un dia més en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal, cap vespre de Ràdio Horta. I bé, en aquest cas són ja les 16:40 d'avui cap vespre i intentem començar un cap vespre que espero que estigueu millor que jo. En aquest cas, bé, avui sembla que hi ha certes coses que no surten massa bé, massa greu. Intentaré fer el que pugui, però bueno. Això, en definitiva, gràcies per continuar escoltant un dia més en aquesta sintonia de Ràdio Horta Municipal i amb aquest programa de cap vespre a Ràdio Horta. A nivell meteorològic, ja vos explicàvem ahir que per avui hi havia en aquell moment activada l'alerta taronja per el cas d'Artà, per la zona d'Artà, no només Artà, que diem, però entre els quals Artà, i en aquest sentit, tot i que se preveia realment més possibilitat de pluja de cara a demà divendres, però hi havia aquesta, diguem-li, contradicció de l'alerta taronja per avui, però més possibilitat, més percentatge de possibilitat de pluja per demà divendres. De moment, bueno, sí que ha plogut avui de matí matinada, com li vulguem dir, ara després repassarem dades i predicció també. En el cas, ara mateix fent una ullada a nivell de predicció, dona pel que queda d'avui que vespre un 40% de possibilitat, i després ja darreres hores un 10%. A la llarg del dia de demà, a primeríssimes hores un 45%, de matí un 55%, i ja després, de manera bastant més baixa, el capvespre demà un 20%, i darreres hores un 0%. Per tant, bé, sobretot aquí on hi ha més percentatge, com veiem, és demà de matí. Si mirant de col·lecament horari per avui vespre, a les 20 hores, 20 i 21, les 8 i les 9 d'avui vespre, marca un IP, que es vol dir inapreciable, no arriba a 0,1, però sí que algunes gotes, tant a les 20 com a les 21 hores d'avui dijous. Després, a les 3 d'avui vespre, que ja correspon a demà, però bé, perquè m'ho entenguem així, també un altre IP. I després, ja entre les 8 demà matí i les 13 hores, a la 1 del migdia, període de pluja de 0,1 litres per cada hora, això segons l'EMET. A hores d'ara, repeteixo, que sempre estem a la White, veurem que acabarà fent, perquè ja sabeu que no és una ciència certa, és un travi en gospres, en aquest sentit, però sí que de moment dona aquesta possibilitat d'alguna gota per avui a les 8 i les 9 d'avui vespre, però després pluja, tot i que poca quantia, demà, entre les, durant el llarg del dematí i demà, entre les 8 i la 1 del migdia, és a dir, les 8 del matí i la 1 del migdia. Això a nivell de l'Agència Estatal de Meteorologia, conegut per les inicials AEMET. Per tant, bé, veurem com evoluciona la cosa, perquè en aquest cas, si ahir mos donava el tiempo.es, aquesta altra web ara, la possibilitat de pluja també per demà, en aquest cas a hores d'ara, per demà com per dissabte, com per diumenge, etc. Demà sí que marca cel cobert, sí de dissabte i dies següents que cel descobert, però en el total del dia de demà marca 0 litres. Per tant, l'EMET sí que dona possibilitat de pluja per demà de matí, tot i que amb petita quantia, el tiempo.es dona en aquest cas 0 litres de manera directament, en aquest cas, tant per demà com per la resta de dies, si més no, però bueno, demà que és el dia que previsiblement sí que donava aquesta possibilitat, diguem-li així. Per tant, també

I vos recordem que aquest dissabte, dia 19 de setembre, a les 20 hores, tenim aquest documental del 25 aniversari del Teatre d'Artà, que podeu reservar les vostres entrades gratuïtes, recordem una vegada més, de manera gratuïta, les vostres entrades, com dic, per aquest dissabte, 19 de setembre. Això sí, les heu d'agafar, no és anar allà i entrar, sinó que heu d'agafar la vostra entrada, tot i que sigui gratuït, com a tal repetesc. Vos sortirà a 0 euros, però així tot l'heu d'agafar per tenir-la reservada. Recordem que ja de cada dia en queda en manco, per tant, un darrer esforç per tal de veure si se pot seguir omplint aquest Teatre Artà per veure aquest documental del seu propi 25 aniversari, fet, com ja sabeu, per Gaspar Caballero, amb la seva direcció i guió, i en l'apartat de realització i edició d'Agustí Torres, i dos alternants de la comunicació audiovisual que han fet aquest documental. Repeteix que Gaspar Caballero en la direcció i guió i Agustí Torres en la realització i edició. Així que segur que podrem escoltar moltes i diverses veus que mos donaran aquesta versió d'aquest Teatre Artà, i no sé si tot el que se pot contar, però manco podrem veure aquest documental. Supos que hi haurà coses que no se podran dir, però bé, en definitiva, 25 aniversari del Teatre Artà, documental, dissabte 19 de setembre, a les 20 hores, de la mà del director Gaspar Caballero i en realització d'Agustí Torres. Per tant, reserveu les vostres entrades, repeteix que gratuïtament per 0 euros a través de Ticket IB, i així vos assegureu que teniu aquest lloc segur, perquè lògicament quan les coses són gratuïtes s'ha d'acabar prest, així que no espereu més i reserveu la vostra o les vostres entrades, aneu-hi en família, amb amics, amb companys, com vulgueu, i així també podeu anar comentant aquest documental, amb fluixet, això sí, per no molestar l'altra gent, i resta, cada dia en queda manco, així que, com dic, un darrer esforç, i probablement si se van agafant totes les altres entrades que queden, i que pugui ser també un èxit d'assistència, com ha estat aquestes darreres propostes, tant com el de, per exemple, Escafits i Castanyetes de dissabte passat, diumenge a la banda, i bé, les altres propostes que han anat passant pel teatre darrerament.

0: Bon dia. En aquesta hora comença una nova reunió del Comitè Tècnic Assessor d'Emergències per analitzar la situació i comprovar si realment la tempesta arriba a Mallorca, on està en avís en groc. El director general d'Emergències, Pablo Garrit, ha explicat que la feina feta a les Pitiüses, on es manté la vista taronja, ha permès que l'aigua caiguda dreni com toca.
1: Recordemos que va a seguir lloviendo y ese agua va a seguir acumulando. Ahora mismo no tenemos problemas de escorrentía. Hemos tenido dos torrentes que se han visto afectados, fundamentalmente uno en Santa Eulalia, que ha venido muy cargado, pero los drenajes están funcionando muy bien. Tenemos que recordar que las actuaciones que se llevan haciendo durante el verano en los torrentes y en todos los sistemas de saneamiento públicos, pues al final nos preparan mejor y nos posicionan mejor para no tener problemas.
0: Com us dèiem, les Pitiüses segueixen en avís taronja per risc de fortes tempestes. S'ha enviat un és alert a tota la població de les dues illes per actuar amb la màxima precaució i s'han suspès les classes. Connectam amb Eivissa per saber quina és la situació en aquest moment. Dani Manau, bon dia. Com es desenvolupa la tempesta?
2: Bon dia. En aquests moments la situació s'ha calmat bastant. Han caigut xàfecs intensos, sobretot al migdia, devers les dues del migdia, especialment a Sant Antoni, on han caigut més de 12 litres per metre quadrat. Els xàfecs han estat intensos.

0: Campanitx, però no s'han vist afectades els nuclis de comunicació. En tot, sí que s'han produït diversos embussos a la ciutat d'Eivissa, també fent coincidir amb aquest avançament de la sortida dels centres escolars. Aquesta tarda es preveu tranquil·la, amb possibilitat de pluges, però no de forta intensitat. Sí que pot ploure durant tota la tarda, i el que sí que s'espera, però, que les pluges s'intensifiquin aquesta matinada amb l'arribada d'un nou front.
1: Gràcies, Dani. I a Mallorca, dimarts es posa en marxa la nova aplicació mòbil del transport públic. Millorarà, diuen, els serveis als usuaris i permetrà consultar en temps real la posició del bus i dur la targeta única al telèfon mòbil. Disponible a partir de dimarts, permetrà viatjar en la targeta única virtual en els autobusos del TIP i l'EMT, el tren i el metro. El conseller de Mobilitat, José Luis Mateo, creu que és una gran passa endavant pel transport públic.
2: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
1: I pendents del que està passant a Ceuta amb la crisi migratòria, s'ha sabut avui a migdia que l'Audiència Nacional ha rebutjat paralitzar la posada en marxa del campament d'acollida de migrants al port de Ciutadella. El tribunal ha denegat la mesura cautelaríssima que havia demanat un sindicat policial per frenar aquestes instal·lacions que tenen capacitat per un miler de persones. Després d'haver suspès el projecte de manera provisional, aquest dimecres la sala finalment ha fet marxa enrere. Arribem així a les 5:04. Les notícies tornen a les 6.
3: Més informació a ib3notícies.com.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

I vos recordam una vegada més que la Biblioteca Municipal d'Artà estrena nou horari a partir del 14 de setembre d'aquest passat, dilluns, aquesta setmana, ha estrenat aquest, diguem-li, nou horari d'hivern, per entendre-nos així. Evidentment no estem a hivern, però s'anomena d'aquesta manera perquè és l'horari que no és d'estiu, per dir alguna manera, i se manté la resta d'any, per dir alguna manera. Per tant, sí que no és exactament hivern com a tal, només hivern, sinó que també les altres èpoques que no són estiu. Diu, la Biblioteca Navalesa aplica des d'aquest dia 14 de setembre l'horari de no estiu. D'aquesta manera, la biblioteca obrirà i obri ja de dilluns a divendres de les 15:30 a les 19:30, i de les 3:30 a les 7:30. És a dir, per exemple, ara mateix, per exemple, si qualcú necessita hi pot anar. I com a novetat, també ho fa els dijous de matí de les 11 a les 14 hores. I avui de matí, per exemple, teniu també aquesta possibilitat, així com dijous de la setmana que ve, etc. Coincidint amb l'inici d'aquest nou curs, la biblioteca també ha renovat els ordinadors destinats a l'ús de les persones usuàries que ja es troben operatius. Per tant, també aquesta possibilitat d'emprar aquests ordenadors de la Biblioteca Municipal d'Artà. Recordem que l'adquisició d'aquests nous equips ha estat possible gràcies a una subvenció per equipaments culturals del Consell de Mallorca. La biblioteca manté durant els pròxims mesos la seva programació, per exemple, de contacontes, tallers, exposicions, clubs de lectura, tant a Artà com a la Colònia, que diem, i a la Peixó en plural, i altres propostes culturals per a diferents edats. Totes les activitats i les seves dates es poden consultar tant a la gent de l'Ajuntament d'Artà, a través de www.artà.cat, com als perfils de la Biblioteca d'Artà a les xarxes socials, sigui Facebook, sigui Instagram, sigui la xarxa social que sigui. També, a més, ara, com a novetat, s'hi ha afegit un nou canal de WhatsApp, que d'aquesta manera les persones usuàries podeu estar al dia de les novetats del servei. A través d'aquest canal s'informarà i s'informa de les activitats programades, nous serveis i altres informacions d'interès relacionades amb les biblioteques municipals. Podeu seguir cercant Biblioteques Municipals d'Artà a WhatsApp.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el Palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: cosas que no puedo cambiar. Dios, ayúdame, dame valor.
1: I pel que fa a la Comunitat de Mallorca, presenta la programació de la 37a ja Setmana del Llibre en Català. Aquesta edició comptarà amb dues novetats editorials, un recital poètic en homenatge a Blai Bonet i un torneig d'Scrabble organitzades per la institució insular. El Consell ha presentat la programació de la 37a edició de la Setmana del Llibre en Català de Palma, organitzada pel Gremi de Llibreters de Mallorca, que se celebrarà del 24 al 27 de setembre al Jardí de la Misericòrdia i que reunirà una trentena de participants i una vintena d'activitats literàries. L'esdeveniment incorpora un ampli programa de presentacions editorials, recitals, converses i propostes culturals. La vicepresidenta, Antònia Roca, ha destacat que la Setmana del Llibre en Català és una cita imprescindible per celebrar la literatura que es fa a Mallorca i donar visibilitat als nostres autors i al conjunt del sector del llibre. Des del Consell, a través de la Fundació Mallorca Literària, hi participam, diu, en noves publicacions, un recital poètic en homenatge a Blai Bonet i un cicle d'Scrabble que posa en diàleg diferents generacions de la nostra literatura. Són iniciatives, diu, que responen a un compromís clar, donar suport a la creació i a la lectura en català i fer que la nostra literatura arribi a nous sectors. A nous lectors, perdoneu. La primera presentació literària serà el dia 26 de setembre, que això bàsicament és dissabte, la setmana vinent, a les 17 hores amb La Rateta i la Vellaner, nou títol de la col·lecció Bitzoc, no sé si ho pronuncio bé, que es donarà a conèixer amb una activitat de contacontes a càrrec de l'escriptora Caterina Valriu, coneguda altrament per Caterina Contacontes. Durant la sessió, Valriu acostarà als infants algunes de les rondalles de la col·lecció a través de la narració oral. Es tracta del quart volum de les rondalles Bitzoc, una col·lecció que va adaptar les rondalles mallorquines per fer-les accessibles als més joves. Cal recordar que la institució insular, el maig del 2026 d'enguany, va declarar les rondalles mallorquines bé d'interès cultural immaterial i enguany per aquest motiu ha impulsat el projecte Bitzoc per fer-les accessibles als infants d'avui. La segona d'avui se refereix evidentment a actualment, als infants d'avui en dia, com diríem. La segona presentació, que serà l'activitat de cloenda de la Setmana del Llibre en Català, serà la reedició, en aquest cas, amb el títol de Com era infant, les memòries d'infantesa de Rafael Ginart, una obra cabdal de la literatura mallorquina organitzada en col·laboració amb el col·lectiu Teranyines de Sant Joan. Intervindran Joana Serra, curadora del text, Tol Albertí, editor i representants del col·lectiu Teranyines. De Com era infant és una de les obres més singulars de la literatura escrita a Mallorca durant la primera meitat del segle XX, una joia que va romandre oculta als lectors durant molt de temps. El 2023, a iniciativa d'aquest col·lectiu Teranyines i gràcies a la tasca d'ordenació i transcripció del manuscrit original per part de mossèn Josep Estelric, l'obra es va publicar dins les monografies santjoaneres, amb pròleg del catedràtic Pere Rosselló Bové. Convertida en lectura de referència i exaurida des de fa anys, torna a veure la llum aquest 2026, coincidint amb el 50 aniversari de la mort de l'autor, en una edició coeditada per la Fundació Mallorca Literària i Saïm Edicions, amb il·lustracions de Toni Galmés. El llibre ofereix un gran interès al lector actual per la mirada que porta sobre la vida quotidiana de les viles de Mallorca a principis del segle XX. La institució insular, a través de la Fundació Mallorca Literària i en col·laboració amb l'Institut d'Estudis Balèrics, també ha organitzat el recital poètic Amb la mar enfront de la mirada, un homenatge a Blai Bonet, que es durà a terme el 27 de setembre a la 1:15, a les 13:15 hores. I, per altra banda, pels amants de l'Scrabble, aquest joc, el Consell de Mallorca ha organitzat un torneig en format de 4 partides duplicades, sota el títol Paraules que compten històries, que es celebrarà del 24 al 27 de setembre al pati de les Rentadores de la Misericòrdia. Cada sessió està preparada amb un fil conductor singular que posa en diàleg dues generacions de lletres mallorquines a partir d'un mateix univers temàtic, les rondalles d'Antoni Maria Alcobé. L'activitat té places limitades, lògicament, i cal inscriure't sí a l'enllaç, en aquest cas, que inscripcions torneig Scrabble. Si algú necessita saber, que ho digui i li pas l'enllaç. En tot cas, també està a la web del Consell de Mallorca. Diu, la programació completa de la setmana del llibre 2026 es pot consultar a la web www.llibretesmallorca.cat.

I el Consell duplicarà les places d'atenció a la salut mental en la Fundació de Xalles. El president de l'IMAS i Consell de Benestar Social, Guillermo Sánchez, ha anunciat que l'IMAS duplicarà l'any que ve el nombre de places concertades en la Fundació de Xalles per a l'atenció integral i la promoció de l'autonomia de persones amb discapacitat associada a un diagnòstic de salut mental. Ho ha fet durant una visita a les noves instal·lacions de la Fundació de Xalles al polígon de Sant Bugadelles, on ha estat acompanyat de l'editora insular de Persones amb Discapacitat, Maria Francesca Rigo, i del director insular d'Inclusió Social, Andreu Jaume. La delegació de l'IMAS està rebuda pel president de la Fundació, Pep Falcó. Ampliar recursos d'atenció a la salut mental significa ampliar també les oportunitats perquè més persones puguin desenvolupar el seu projecte de vida amb autonomia. Per això, l'any que ve duplicaran les places concertades en la Fundació de Xalles i reforçarem una col·laboració que suma atenció social, autonomia i inclusió. Són paraules del Consell. Actualment, 11 persones són ateses a través del concert que l'IMAS manté en la Fundació de Xalles. L'any que ve, l'institució insular duplicarà el nombre de places concertades d'aquest servei, que ofereix un acompanyament individualitzat amb actuacions orientades a fomentar l'autonomia personal i social, amb participació

cap a la inserció laboral dins els itineraris individualitzats de cada persona. La visita a Sant Bovedelles posa així de manifest dues línies de treball compartides entre l'IMAS i la Fundació de Xalles, reforçar l'atenció a les persones amb problemes de salut mental i generar noves oportunitats d'inclusió sociolaboral per a persones en situació de vulnerabilitat.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

I, per altra banda, el Consell desenvolupa una activitat de foment de l'ocupació, de feina promoguda pel SOIP i cofinançada pel Fons Social Europeu Plus. El Consell desenvolupa una activitat, en aquest cas, per un import de 751.886 euros que s'emmarca dins l'eix 1 i ha de contribuir a l'objectiu específic A, que és millorar l'accés a l'ocupació i a mesures d'activació de tots els demandants d'ocupació, i en particular dels joves, els aturats de llarga durada i els grups desfavorits, les persones inactives, promovent l'ocupació per compte propi i l'economia social.

I la Diada de Mallorca, que va ser concretament aquest dissabte, dia 12, però va tenir diversos propostes al llarg del cap de setmana. En aquest cas, una de les coses que es va fer va ser la protagonista de la prèvia del partit entre el RAC Club Deportiu Mallorca i el Club Esportiu Sabadell d'aquest passat diumenge, que en el cas de l'Horta tenien fira i altres actes, i per tant sí que hi van anar molt d'ortenants. D'altres la millor eren per Granada, seguint en Enric Mas, altres eren per aquí per tal diferents actes, etc, etc. En aquest cas se van repartir 12.000 banderes de Mallorca que ompliren les graderies de l'estadi de Son Moix. Son Moix es va tenir amb els colors de Mallorca, lògicament també de Mallorca, però en aquest cas de Mallorca, aquest diumenge motiu de la Diada. L'estadi Mallorca-Son Moix va viure una jornada especialment emotiva en un acte institucional i festiu impulsat pel Consell de Mallorca en la col·laboració, lògicament, del RAC Club Deportiu Mallorca, minuts abans del partit entre aquest equip i el Club Esportiu Sabadell, corresponent a la cinquena jornada de la Lliga de Segona Divisió. L'espectacle, que va combinar animació i música en directe, va servir per posar en valor el sentiment de pertinença i l'orgull de ser mallorquins. Amb motiu de la celebració, el Consell de Mallorca va distribuir 12.000 banderes de Mallorca entre els aficionats als diferents accessos de l'estadi, que varen convertir les graderies en una gran mostra de colors de la bandera de l'illa. El president del Consell, Joan Galmés, acompanyat pel conseller Rafael Bosch i el director insular d'emergències, Joan Fornàs, no se van voler perdre l'acte festiu i se van sumar en aquesta gran colofó final de la Diada de Mallorca. Per la seva part, i aquí també hi ha enllaç artenenc com a tal, la música, en aquest cas l'himne, va posar emoció a la celebració en la interpretació de la Balanguera per part del cantant Marc Apogví i amb música en directe de l'artenenc Biel Tous. Per tant, aquesta participació artenenca també dins aquest acte. Enhorabona a Biel Tous i Marc Apogví per aquesta interpretació. La Diada de Mallorca, això ho dic jo, Ràdio Horta, la Diada de Mallorca d'enguany commemora el... això ja no. La Diada de Mallorca, vull dir que això ja és notícia més refresc. La Diada de Mallorca d'enguany commemora els 100 anys de l'estrena de la versió musicada, com ja sabeu, per Andreu Vives, del poema de Joan Alcover, que ja fa uns anys que és l'himne oficial de Mallorca. L'acte també va comptar amb la participació de 25 efectius del Cos de Bombers de Mallorca i balladors de l'Escola de Música i Danses de Mallorca, a més de diverses colles de dimonis i xeremies, que en el cas del dimonis, no cada partit, però molt de partits, també hi són cada partit una colla diferent. Tots junts van protagonitzar una exhibició a la gespa que va posar de manifest la riquesa de la cultura, les tradicions i les expressions pròpies de la nostra illa. I encara quedava una darrera sorpresa, l'helicòpter titulat Samilana del Servei d'Emergències del Consell de Mallorca va aparèixer sobre l'estadi amb una gran bandera de Mallorca i l'escut del RAC Club Deportiu Mallorca, una imatge simbòlica que va representar també el compromís de la institució insular amb la seguretat i la protecció de la nostra illa. Com dit, sobretot aquesta especial menció a Biel Tous i Marc Apogví, que varen posar aquesta música i veu i música, respectivament, de la Balanguera en aquesta prèvia del partit entre el RAC Club Deportiu Mallorca i el Club Esportiu Sabadell, i que, com dic, amb aquesta producció artenenca, per exemple, i res, que esperem que no sigui la darrera producció artenenca en qualsevol dels actes previs, qualsevol altre partit del club, de moment el manco més representatiu de la nostra illa.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Radio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consell publicitaris i molt més. No te pensis, Radio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

0: saltes el...
1: I seguim aquí en aquest vespres de Radio Hortà, més cosetes, en aquest cas quan són ja les de 8:41 del capvespre d'avui, dia de 7 de setembre. Recordem, per aquest dissabte, dia de 9, documentar el 25 aniversari del Teatre d'Hortà, però comprar encara les vostres entrades de manera gratuïta a través de ticketib.com. I així podeu gaudir d'aquest documental del 25 aniversari del nostre Teatre d'Hortà. No hi falteu.

I bé, passant a la informació meteorològica a través de palesmeteo.com, tenim ara mateix quan són les 18 i 43 minuts 22,6 graus centígraus, sensació tèmica de 23, per tant diríem que igual rondejant. Màxima d'avui que ha arribat a, bé, a s'actualitza temperatura real 22,5, sensació tèmica de 23. Temperatura màxima d'avui 27,2 graus a les 15:48, per tant a les 4 manco quart d'avui cap vespre. La mínima de 8,7 a les 7:30 d'avui de matí, bueno, 7:32 per ser més exactes. Per tant, rondejant, avui temperatura...

0: 2016 com a 9 hectopascals, tendència estable, previsió l'índex ultraviolet 5.9, tant per avui com per demà, i en l'escala de grau mig. Pluja d'avui 3.2, total del mes 34.4, total anual 301.4. El manat sortia el sol a les 7.29, a les 7.30 pràcticament de 8 de matí. La posta del sol a les 9.51, sortia la lluna a les 14.11, perdoneu, i la posta de lluna a les 23.05. Tenim lluna creixent, un 39% il·luminada. Per tant, aquests 3.2 litres d'avui a l'estació Hortenanca de Molí en Déu, 123 metres d'alçada sobre el nivell del mar. 3.2 litres, ròpetes de pluja. Pel que fa a les temperatures, comparativament, en aquest cas tenim la mínima, han dit, de 8.7 de moment, ahir va ser més baixa, 16.6. Per tant, aquesta diferència de 2 graus més avui de mínima, el manco de moment. Pel que fa a la màxima, ahir van tenir 29.9, avui 27.2, per tant, aquests més de 2 graus de pràcticament 3 gairebé, fins i tot, de màxima que ahir van tenir més alta. En conseqüència, ahir més amplitud, o, dit d'una altra manera, avui manco amplitud de temperatures. La mínima més baixa segueix sent la del passat dia 11, de 14.4 graus, això bàsicament era divendres de la setmana passada. La màxima més alta la trobam en els 37.1 graus del passat, ja un poc més enrere, dia 6. En quant a mitjanes, la més baixa dia 12, dissabte, 21.6 graus, i la més alta, hi ha un empat tècnic entre dia 6 i dia 7, de mitjana 27.8 graus, que és mitjana més alta del que duim de mes de setembre de 2026. En quant a vent, el dia que més, ja sabeu, continua el dia 9, en 66 km per hora. Avui, per exemple, ja han dit aquests 33.8, ahir es va quedar amb 29 km per hora, per exemple, per allò també de fer comparatives. A nivell de direcció, sector majoritari del vent, tant ahir com avui, de nord-est. En canvi, dia 14 i dia 15, majoritàriament de nord-oest. A nivell del conjunt del mes, de majoria de nord-est. Si haguéssim de fer ja una cosa així majoritària, perquè no, evidentment no cada dia ha estat així.
1: Perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt. Bon tracte i proximitat. Gent que coneixem i gent que ens coneix. Qualitat i bons consells. Confiança i dedicació. Portals oberts i molts. Bon dia amb un somriure. Feim poble. Feim possible el comerç local. Regala Artà.

I de cara a la predicció, abans d'anar amb el que és habitual, en aquest cas passam a llegir una publicació del canal, ara és que pensava com se deia, el canal de WhatsApp titulat Meteo Ciència Balear, que no només va de meteo sinó també de ciència i coses conjuntes en aquest sentit. Avui he anat publicant diverses propostes, diverses imatges i escrits. Per exemple, deia avui de matí a les 7, diu com van comentar, els acumulats han estat molt quantiosos a Mallorca, finalment han donat l'escena a Eivissa i Menorca, Info Meti Labs, per exemple, Son Torrella, això era avui a les 7 del matí, 94, sí, que fins en aquell moment. Sant Torrella 94,2, Vinigran 76,4, Cals Reis d'Escorca 76,2, a Calobre 71,6 i Lluc 63,8, per exemple. Diu, aquests són els principals registres de la Serra de Montana, faltaria Mortich en 113,3 litres, diu, ha plogut gairebé tota l'illa, deixant registres importants superiors als 20 litres. Després, diu, farem un repàs, explicava aquesta publicació d'avui de matí, com dic, a les 7 i 11. La pluja, diu, continuarà fins les 8 i 9, després tindrem tranquil·litat la resta del dia, 7 pitiuses, fa via perquè era avui de matí, després tindrem tranquil·litat la resta del dia, 7 pitiuses on podrien reactivar-se a partir del migdia. Després del Telvec, les temperatures quedaran al voltant de 27 graus, l'episodi no ha acabat, esperem acumular encara més litres divendres matí. Llavors, de cara al migdia, publicaven, diu, com van comentar, pluges reactivades a pitiuses a partir del migdia, s'apropa una important línia de pluges en arc, que deixarà forts vents i pluges intenses durant la propera hora, severes però de curta durada. Aquestes pluges no arribaran a Mallorca, això s'ho publicava entorn a la una d'avui migdia. Després, entorn a les 4, manco quart, diu, i aquí tenim la sorpresa meteorològica de la jornada, per això la meteo està fascinant i mai cobreix totes les probabilitats. Diu, cap model prolongava les pluges de pitiuses en direcció a Mallorca, però el mateix arc de pluja molt actiu s'ha recarregat a mida que ha avançat per la mar i està molt a prop d'entrar per la badia de Palma. Això, recordem, era a les 4, manco quart. Diu, molta precaució durant la propera hora en aquest sector. Les pluges poden ser ràpides però de gran intensitat amb activitat elèctrica i forts vents associats. Després s'ha publicat una imatge a l'aeroport de Palma, diu, plovent amb intensitat del sector sud i central de la serra, a les 5 i mitja, més o manco, i publicació d'ara fa 10 minutets, a les 18:45, d'una imatge al radar, bueno, el radar de previsió en aquest cas, si més no, perquè és de referent a demà divendres a les 4 p.m. horari central, el que hauria acumulat 6 en aquell moment cap a 6 hores enrere, diu acumulació de pluges en 6 hores fins a les 16 hores model Arome, ja han dit les 4 p.m., per tant això vol dir les 4 del capvespre, de demà la previsió que hi haurà de les 4 del capvespre, en aquest cas 6 hores enrere. De demà divendres, dia d'avui de setembre. Diu, de cara, el test diu, de cara a demà, això a nivell de les Illes Balears, no aquí tant encara. De cara a demà continuarem amb restes d'aire fred i inestabilitat en altura. Aquest fred es traduirà en el creixement de núvols convectius i de tempesta irregulars i dispersos, a diferència d'avui, on han tingut un creixement més homogeni i estratificat. Aquestes pluges podran descarregar localment de forma intensa, preferentment a Mallorca i Pitiuses, més difícil a Menorca i nord-est de Mallorca, és a dir, al nostre cas, en principi, no hi arribarien, segons s'indica en aquest model, ara o més, repetesc. Depèn del model que miris, sempre pot d'una cosa a l'altra. Diu, les pluges es produirien en qualsevol moment entre les 5 de la matinada de demà i les 19 hores del capvespre. Diu, dia incert, això és important, de paraigües en mà, temperatures en plena tardor, primerenca al voltant dels 26 graus. Diu, AEMET manté avís taronja per pluges de fins a 50 litres en una hora entre les 2 del vespre i les 12 hores a Pitiuses, sud de Mallorca i Serra Tramuntana. Avís groc a la resta de Mallorca per pluges de fins a 30 litres en una hora dins el mateix espai temporal. Repeteix que això és publicació de Meteociència Balear, aquest canal de WhatsApp que va informant sempre d'aquestes prediccions i això, en aquest sentit, bé. És un possible pronòstic d'aquest model, en aquest cas l'Arome.

I ara, explicat això, passarem ja a la predicció, en aquest cas, a través de, o llegir la predicció a través de l'Agència Estatal de Meteorologia, conegut per les seves inicials AEMET. Veurem què mos prediu, en aquest cas, pel nostre poble d'Artà durant les properes hores i dies. Pel que fa al que queda de dia d'avui, dijous dia de 7, possibilitat de cel cobert. De fet, veiem tot el cel tapat ara mateix, també amb el, crec que possible gotinoi ara mateix, 10% de possibilitat de pluja, vent diu, possibilitat d'encalma en 0. El que fa demà divendres, les 6 primeres hores dins aquest tram, que no vol dir que totes les 6 hores siguin igual que diem, però amb això tenen de cel cobert, 45% de possibilitat de pluja, la segona part, és a dir, de les 6 del matí a les 12 del migdia, cobert amb pluja escassa amb un 55%. Després, el que vespre passa molt anul·lat amb un 20% i darreres hores cel poc anul·lat amb un 0%. Temperatures entre els 17 i els 29 graus. El vent, majoritàriament de nord-est durant tot el dia, que anirà variant principi i final del dia en 5 km per hora, després entremig de matí de 15 i que vespre de 20 km per hora. Passaríem a passat demà dissabte, primera meitat cel poc anul·lat, segona meitat també igualment poc anul·lat amb un 0% en tot el dia. Temperatures possibles per dissabte de 8-29, és a dir, pujaria un grau de mínima respecte al dia anterior. Vent seguiria nord-est, en aquest cas en torn a 15 km per hora. Passaríem a diumenge dia 20, primera meitat cel descobert 5% de possibilitat de pluja, segona meitat de diumenge, intervals de nebulositat amb un 10%, temperatures de 8-29 i sense canvis, vent de nord en 15 km per hora. Passaríem a dilluns 21, cel poc anul·lat, 0% de possibilitat de pluja, temperatures de 7-30, és a dir, baixada d'un grau de mínima però pujada d'un grau de màxima, més amplitud, vent de nord en torn a 10. Pel que fa dimarts 22, intervals de nebulositat, 10% de possibilitat de pluja, temperatures igual que el dia anterior, sense canvis, de 7-30, vent de nord pujant un poc en torn a 20 km per hora. I darrer dia com a mostra hores d'ara, dimecres 23, intervals de nebulositat, 20% de possibilitat de pluja, temperatures de 8-30, és a dir, pujaria un grau de mínima, vent possible de nord en 15 km per hora, així que ja veiem. La majoria de dies de vent de nord, algun demà i passat demà nord-est, però la resta ja de nord, entre 5 i 20 km per hora depenent del dia, el dia que més podria ser dimarts, en aquest cas, i també demà cap vespre. Pel que fa al percentatge de possibilitat de pluja, el més alt el tenim demà de matí amb un 55%, i en retrocedint un poc les primeres hores de demà, i durant el vespre entre les 0 i les 6 del matí, un 45%. La resta ja està per davall d'aquestes xifres, el que queda avui un 10%, després demà cap vespre un 20%, vaig que ara així cronològic, diumenge entre un 5 i un 10, dimarts un 10 i dimecres un 20. Per tant, ja veiem, un més percentatge de possibilitat de pluja és per demà de matí, la primera meitat que diem de demà entre un 45 i un 55% de possibilitat de pluja. Si miram el tema temperatures, la mínima va canviant entre els 17 i els 18 graus, passa dels 17 de demà, puja els 18 per dissabte, manté els 18 per diumenge, baixa els 17 per dilluns, que el manté dimarts, i torna a pujar els 18 per dimecres. Ja veiem aquesta oscil·lació entre 17 i 18 tots aquests diversos dies següents. Pel que fa a la màxima, canvia entre, que en aquest cas canvia però no de manera oscil·lant, entre els 29 i els 30, en aquest cas manté els 29 per demà divendres, dissabte i diumenges i tot el cap de setmana, i després puja els 30 per dilluns, que les manté dimarts i dimecres. Per tant, aquest manteniment fins a diumenge de temperatures màximes, que després dilluns puja aquest grau, que manté el manco, ja veurem si més o no, fins a dimecres. I el vent, ja ho he dit, majoritàriament de nord o nord-est. En definitiva, que això és la predicció momentània de l'Agència de la Meteorologia, l'AEMET. De moment, alertes per pluges i tempestes a nivell groc, tant pel que queda d'avui com pel dia de demà. La nostra zona del nord-est de Mallorca, ja vam explicar ahir i venim explicant en moltes ocasions que no s'activen a nivell de poble o municipi, sinó que s'activen a nivell del que, en altrament dit, se podria anar assimilat, depèn, no en el nostre cas, de comarques de manera molt més àmplia, si més no.
perquè en el nostre cas mos engloben dins tot el que seria Pollença, Sa Pobla, Alcúdia, Can Picafort, Platges de Muro, etc. Tota aquesta banda nord és una única zona meteorològica, diguem-li així, a nivell d'alertes. En el cas del Llevant, aglutinaria, per exemple, i ho dic ara així, no sé si algú m'equivocaré, però perquè no surten tots els pobles com a tal, però Sant Llorenç, Manacor, Petra, crec que també inclouria tota la zona, en aquest cas de Santanyí, Campos, Felanitx, Sant Cervera, bé, tota aquesta zona per aquí, vaja, que ens hi deixem moltíssims. Això seria el sector llevant, diguem-ho així, a nivell meteorològic de l'EMET. Després hi hauria tot el departat titulat Serra Tramuntana, que no sabria definir els límits exactes, però bueno, lògicament, la gran majoria de la Serra Tramuntana a nivell intermig, que no toca, que diem, part ni altra part de l'illa. I després tindríem el que s'anomena com a interior de Mallorca, que precisament és això, l'interior de Mallorca, Santa Maria del Camí, Inca, Muro, suposo que tots aquests altres llocs, en aquest cas Sa Pobla no, perquè Sa Pobla el posa dins de la nostra zona. I després hi ha el que s'anomena sur de Mallorca, que podria dur a confusió i mirar només a la part baixa del mapa, en aquest cas realment seria sud-oest realment de l'illa, que ja que engloba perdó, Andratx, Calvià, Palma, Llucmajor, etc. Tota aquesta zona per aquí, que a vegades si pensàvem sud pensaríem xafant l'illa per la meitat cap a baix, en aquest cas no és tan sud com a tal directament, sinó que és més sud-oest, per dir d'alguna manera, si mirem a nivell de mapa. Després ja tindríem l'illa d'Eivissa i Formentera, que també té aquesta alerta groga activada, si més no, en aquest sentit. Això pel que fa avui dijous. Pel que fa demà divendres, tindríem alertes grogues per la zona nord i nord-est de Mallorca, l'interior i el que s'anomena Llevant mallorquí. En canvi, tota la zona de Palma, Calvià, etc. I la Serra Tramuntana, aquestes dues zones meteorològiques que s'anomena sud de Mallorca, que ja he explicat un poquet, i el que s'anomena Serra Tramuntana, en aquest cas sí que tindríem alerta taronja per pluges i tempestes entre les dues d'avui vespre, diguem-li així, fins a les 12 del migdia, que no vol dir això que durant tot aquest temps plogui, sinó que l'alerta s'activa dins aquestes hores. En algun cas es diu precipitació acumulada en 12 hores, uns 80 litres, diu se poden acumular en 3 o 4 hores fins i tot, depenent, com dic, de la zona. En definitiva, per tant, en el cas d'Artà sí que vos demanaria certa precaució, però sí que sembla que pegaria més, i ho dic així, perdó, perquè no m'agrada dir-ho d'aquesta manera, a tant a Eivissa i Formentera com a la zona de Serra Tramuntana, Palma, Llucmajor, etc. A tota la resta de l'illa, tant al nord-oest, com, perdó, nord-est, disculpeu, com interior, com llevant mallorquí, en aquest cas, de moment, alerta groga per tot el dia demà divendres. I en el cas de dissabte, de moment, cap alerta activa, perquè ja han dit que en principi no té massa història en aquest sentit, vaja. Així que, bé, això són els avisos de moment meteorològics que hi ha activats. En aquest sentit, com dic, per avui, alerta groga a tota Mallorca, a tota Eivissa i Formentera. En el cas de demà, divendres, dia 18, alerta groga a la nostra zona nord-oest, com també interior i llevant mallorquí, i en canvi, alerta taronja, Serra Tramuntana, Palma i demés, Eivissa i Formentera. Després ja dissabte, de moment a les nostres illes, de moment cap alerta activada momentàriament. Així que, bé, sí que en tot cas dissabte ja seria més per la part d'Alicant, per exemple, i també a Andalusia. Si més no, això. Per tant, demà, bueno, avui tenim aquesta alerta groga fins a acabar el dia a les Illes Balears, i demà fins a les 12 del migdia alerta groga, alerta taronja, depenent de la zona. Així, per tant, això és aquesta predicció de l'Agència Estatal de Meteorologia, que en aquest sentit preveu
tot i que ja sabeu que la meteorologia no és una ciència exacta i, per tant, sempre estem a l'aguait del que pugui acabar fent. És una previsió o predicció i després ja veurem què acaba passant. Pel que fa al tiempo puntés, de moment prediu per, tant per demà com per la resta de dies que queden de tots aquests propers dies, vaja, aquests propers 7 dies, 0 litres i sense pluja, en principi, però ja dic, ja ho agafaria amb certes pinces, diguem-li així, com m'agrada dir-ho, en aquest cas, perquè

0: que no, però bé, amb altres històries. Però vaja, sí que si sabéssim ja 100% el que passarà, seria un altre gall cantaria, com se diu a vegades. Per tant, bé, en principi, si mirem prediccions, no sembla que hagi d'haver res així important, tot i així, evidentment, pel que mos pertoca i de més, seguirien demanant aquesta precaució, responsabilitat, lògicament, pel que pugui acabar sent, per suposat, com va dir el Batlle i com sol tenir habituat també dir-ho, més val sa que cura, que no com era, més val sa que, bueno, sa que preveu que sa que cura. No és així, però ara ho dic a sa meva manera. Per tant, bé, en aquest sentit, així que precaució, responsabilitat, i ja dic, no té pinta de gaire ser gran cosa, però el que acabi sent, ja ho veurem. En tot cas, demà ho contaríem si no has de nou i tot va bé, i si tot va com ha d'anar, esperem que millor del que ha anat avui, i res, així que, com sempre vos dic, salut, salut, i moltíssima més salut. Moltíssima gràcies per tirar Ràdio Horta Municipal. Adéu a tots.
1: És una de les principals dades que posa de manifest l'Observatori de l'Habitatge de les Illes Balears que ha presentat avui el govern i que ja es pot consultar per internet. Marta Puyalto.
2: Segons el nou Observatori de l'Habitatge, el 2025 els pisos s'anunciaven de mitjana a 5.200 euros al metre quadrat, mentre que el preu real de compra-venda va acabar sent de 3.800 euros. Pràcticament un 40% menys. Segons el director general d'Habitatge, Quico Reinés, aquesta diferència en bona part es deu a expectatives de venda per realistes.
3: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions els portals se venen inflats per, segurament, preus de persones poc professionals.
2: En els darrers 25 anys, la població ha augmentat un 46%, mentre que el nombre d'habitatges només ha crescut un 31%. L'Observatori estima que aquest desajust equival a uns 17.000 habitatges de dèficit acumulat. I aquí hi ha grans diferències territorials. A Formentera, el dèficit estimat supera el 54%, mentre que a Menorca és del 8%. Unes mancances que repercuteixen també en el preu.
3: Pràcticament reflecteixen de forma directa en el preu de l'habitatge. És a dir, aquí, l'illa que és amb un preu més elevat és Formentera, després, en segon lloc, és Eivissa, en tercer lloc és Mallorca, i en quart lloc és Menorca.
2: L'Observatori ha detectat també l'existència de dos mercats, el de compradors nacionals i el d'estrangers. El 2025, un nacional va pagar de mitjana 300.000 euros per un pis, un estranger un 80% més fins a arribar als 550.000 euros. Tot i així, el mercat comença a mostrar signes de canvi. Les compravendes de nacionals han augmentat un 30% des de 2023, mentre que les d'estrangers han caigut també un 30%. El preu mitjà de compra-venda, a més, ha baixat un 2,5%.
1: I 1.200 llars de lloguer assequibles, la xifra que ha donat avui la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez, de les cases que es podran arrendar a les Balears a través de l'entitat estatal Casa 47.
4: A un acte a Eivissa ha detallat que 600 dels pisos procedeixen de la Sareb i en breu es traurà la licitació d'una part. Els altres 600 es construiran en sòls adquirits per l'Estat i s'adjudicaran també a través d'aquest portal.
5: Hemos decidido que en lugar de salvar a la banca, que tenía previsto vender todas esas viviendas, había que sacarlas de ahí para entregarlas a la gente. En el caso de Baleares son 600 viviendas y, 600, y también suelos para construir 600.
1: Concretament, a Eivissa la ministra ha anunciat que la previsió és que l'any que ve comenci la construcció dels 532 habitatges públics de Can Escandell, informa Gemma Guasch.
6: Les obres d'urbanització, és a dir, d'instal·lació de clavegueram i també enllumenat públic, entre d'altres, arriben ja a la seva fase final i s'espera que durant el primer trimestre de l'any que ve estiguin enllestides. Els habitatges que s'hi construeixin seran públics en règim de lloguer d'una, dues i tres habitacions. De les 532 que s'hi projecten, més de 460 són promogudes pel govern de l'Estat, per l'entitat estatal Casa 47 i, per tant, seran per a residents a Espanya. L'alcalde d'Eivissa, Rafa Triguero, ha demanat a la ministra que prioritzi els residents al municipi d'Eivissa. Eivissa, escoltam el Batlle i després la ministra d'Habitatge, Isabel Rodríguez.
7: Es mi obligación trasladarles que parte de esas 532 viviendas se deben de priorizar para residentes aquí en la isla y en la ciudad de Eivissa.
5: Yo defiendo que un médico que viene a trabajar a Eivissa pueda vivir en las viviendas de Casa 47. Será para todos los residentes en Eivissa.

0: porque es el criterio de Casa 47 para el conjunto de España. Nosotros trabajamos para el conjunto de España.
1: La ministra ha destacat que Eivissa és probablement una de les ciutats que es troba en pitjors circumstàncies pel que fa a la situació de l'habitatge i que el govern central se senten acompanyats per les institucions europees per aplicar mesures per prioritzar l'habitatge per als residents.
2: I a Palma han començat les obres de l'urbanització de Son Bordó i on es preveu la construcció de 750 habitatges. Unes obres que s'han iniciat sense que s'hagin desallotjat les 200 persones que hi viuen, entre les quals menors.
3: Recordem que en aquesta parcel·la de la ciutat es preveu construir mig miler d'habitatges a preus assequibles. Na Carmen és una de les afectades de Son Bordó i que precisament reclama solucions reals perquè se n'hauran d'anar de casa seva.
4: Que esto se solucione de la mejor manera posible. No hay nadie que se niegue a irse, porque no hay nadie que se niegue a irse. Pero que nos digan dónde. Porque lo que no pueden hacer es venir a meter máquinas y venga va todo el mundo a la calle y aquí nadie se hace responsable, miramos hacia otro sitio.
3: L'alcalde de Palma, Jaime Martínez, ha assegurat que els serveis socials estan actuant amb les famílies.
5: Hi ha una part que encara està en el jutjat, que s'haurà de resoldre, i els serveis socials de l'Ajuntament, que en aquest moment és l'únic a on nosaltres podem actuar, estan fent la seva feina.
2: I Maó comptarà amb més pisos de protecció oficial. L'IBAVI projecta la reconversió de dos locals comercials ubicats sobre l'estació d'autobusos al centre de la ciutat per construir-hi 8 habitatges de petites dimensions.
3: Tindran entre 45 i 50 metres quadrats. Un serà adaptat per a persones amb mobilitat reduïda i tots tindran dues habitacions, una doble i una individual. D'aquesta manera es donarà ús residencial a dues plantes de l'edifici inacabat que es va construir damunt l'entrada de l'estació d'autobusos ara fa 15 anys. És la directora de l'IBAVI de Menorca, Àgueda Reines.
6: Aquest nou projecte de 8 habitatges que durem a terme a l'estació de busos està possible gràcies al canvi de normativa del govern balear i la possibilitat de declarar interès autonòmic als habitatges públics. Això el que facilita i agilitza són les traves burocràtiques i fa que sigui molt més ràpida l'execució d'aquests nous habitatges.
3: La reconversió d'aquests dos locals comercials tindrà una inversió de prop de 150.000 euros.
2: I tot i que els grans assentaments ja estan erradicats, encara n'hi ha que preocupen. És el cas de Ses Feixes, una zona humida dividida entre els municipis d'Eivissa i Santa Eulària, i on aquest estiu hi ha hagut incendis per mort de la brutó acumulada. Informa Ivonne Aranyó.
7: A Eivissa hi viuen entre 40 i 60 persones. L'Ajuntament ha requerit a la propietat perquè netegi la zona. Al principi es va negar, però ara responen. Jordi Griver, regidor de Medi Ambient i Neteja d'Eivissa.
8: Va fer l'ordre d'execució a la propietat. La propietat va contestar que no podia. Amb al·legacions se li van contestar, les al·legacions se li van denegar. Per tant, la següent passa ja és anar al jutjat. Però és cert que volem facilitar les coses, és a dir, si podem fer-ho més fàcil, més ràpid, millor. I estem en converses amb ells i estan a molt bona predisposició per començar la neteja.
7: L'Ajuntament prefereix no acudir als jutjats per evitar allargar el procediment.
8: És un perill molt greu de contaminació i de possibles plagues i també d'incendi. És una zona que està molt prop d'edifici, prop d'una gasolinera, per això aquesta pressa.
7: A Ses Feixes de Santa Eulària, la parcel·la on es va produir l'incendi el mes de juliol torna a estar habitada. L'Ajuntament ha iniciat 5 expedients requerint la neteja de totes les parcel·les de la zona. Cristina Tur és regidora de Serveis Territorials de Santa Eulària.
9: L'Ajuntament ha iniciat tots els expedients que podem iniciar i nosaltres sabeu que després els acabem executant tard d'hora. O executes la propietat o executes subsidiàriament l'Ajuntament. Així que tot el procediment ara mateix està en marxa i tenim que veure el procediment com acaba.
7: Tant Eivissa com Santa Eulària asseguren que els processos estan en marxa i en cas que les propietats no responguin, asseguren que ho faran els ajuntaments de manera subsidiària.
10: Escoltau l'informatiu Vespre. IB3 Ràdio.
2: La criminalitat puja gairebé un 8% a les Balears. Durant el total s'han registrat a les Balears més de 40.400 infraccions penals. Com dèiem, és aquest gairebé 8% més que el mateix període de 2025. La criminalitat convencional creix un 11%, mentre la ciberdelinqüència, per contra, baixa prop d'un 6%.
3: Els robatoris continuen sent els delictes més freqüents, amb prop de 12.000 casos i un augment del 8,8%. Entre els increments més destacats hi ha les sostraccions de vehicles, que pugen un 17,3%, i els delictes contra la llibertat sexual, que augmenten un 15,2%. Si parlant perilles, la criminalitat augmenta un 10,3%.

0: 0,4% a Mallorca, un 0,4% a Eivissa i un 7,5% a Formentera. Menorca és l'única illa on disminueix amb una és del 9,6%.
1: I la Guàrdia Civil ha desmantellat a Eivissa un important...
0: L'operació Sator s'ha saldat en quatre ciutadans senegalesos que han estat detinguts com a presumptes autors d'un delicte de tràfic d'estupefaents. Els escorcolls a tres domicilis van tenir lloc dimarts passat en l'ajuda de cans ensinistrats. Es van confiscar diferents quantitats d'èxtasi, ketamina i marihuana, entre d'altres substàncies il·legals. També hi havia 30.000 euros en metàl·lics i mòbils robats.
1: I en plana de tribunals, l'home acusat de matar el seu germà a cops de martell a Sa Pobla ha estat condemnat a 4 anys de presó. Ha estat després d'arribar a un acord de conformitat amb la Fiscalia a l'Audiència Provincial de les Balears, un fet que ha evitat la celebració del judici amb jurat popular. Inicialment, el Ministeri Públic en demanava 12 anys de presó.
0: Els fets varen passar el juny de l'any 2025, quan l'home va agredir la víctima amb un martell, provocant-li unes ferides que li varen causar la mort dies després a l'hospital. L'acord assolit avui ha rebaixat de manera notable la pena en aplicar-li les atenuants de confessió i de reparació del dany després que l'acusat hagi pagat 60.000 euros d'indemnització a la seva família.
1: I el comitè de l'empresa municipal Soia 2010, encarregada de serveis com la gestió de l'hora, la recollida de residus a l'escoleta municipal, entre d'altres, ha decidit paralitzar de manera immediata l'activitat de les oficines i desallotjar la zona afectada davant el que considera un risc estructural greu i imminent. UGT alerta que s'hi han produït despreniments del fals sostre i que hi ha diversos elements de l'edifici sostinguts en puntals de manera precària.
0: La decisió s'ha pres després d'una visita de la secretària d'Igualtat al sindicat, que va alertar de l'estat de deteriorament de l'edifici davant la falta d'informes tècnics que en garanteixin l'estabilitat. El comitè ha comunicat els fets a Inspecció de Treball i reclama a Soia 2010 i a l'Ajuntament de Soia una avaluació estructural urgent. Mentrestant, proposa mesures com el teletreball o la reubicació temporal dels treballadors. Juan José del Teso és el responsable de serveis a la comunitat del sindicat UGT.
2: Paralizar la actividad de la entidad pública empresarial en ese punto, en esas oficinas, para que no haya trasiego de personas y desalojar el edificio, por lo menos los trabajadores de Soia 2010, a los que se han sumado los compañeros de la Cruz Roja, hasta que la Inspección de Trabajo pues se persone y evalúe la situación.
1: Y por primera vegada, les Balears superen les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima. Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany n'han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia de rècord en aquest 2026 en el nombre d'arribades de persones migrants i d'embarcacions a les illes.
0: Ahir n'arribaren 13, més de 200 persones. En total, a les Balears enguany han arribat més de 5.800 persones migrants, quan a les mateixes dades, l'any 2025, n'havien arribat 5.240. L'increment ha estat d'un 11,6%, segons fonts pròpies d'IB3 i de la Delegació de Govern. El Cossos i Forces de Seguretat de l'Estat denuncien que en jornades com les d'ahir es veuen desbordats. Tomás Quesada és guàrdia civil i portaveu de l'UCI.
3: Como siempre, el problema de Formentera es que es la isla que está más afectada por el fenómeno migratorio y es una isla con una plantilla de guàrdia civil muy limitada. Cualquier llegada satura los servicios. Además, luego hay un traslado a Ibiza que también está afectando a Ibiza porque en ocasiones tienen que venir, dependiendo del volumen de inmigrantes que se acumulen, tienen que venir a reforzar a Formentera también.
1: A través de les xarxes socials, la presidenta del govern, Marga Proens, ha demanat al govern espanyol que actuï davant l'arribada d'embarcacions irregulars a les Illes Balears.
0: Proens denuncia que no es pot renunciar a protegir les fronteres mentre que les illes es converteixen en la porta d'entrada principal de la migració en situació irregular a Europa.
1: I qüestions com la migració, també l'habitatge, són els temes que s'han tractat a una convenció celebrada avui hora baixa a Palma, en la qual hi han assistit els principals dirigents del Partit Popular, entre els quals hi ha assistit el coordinador general del PP, Elías Bendodo.
0: Bendodo ha recordat que la pressió migratòria no només és a Ceuta, sinó que és un fenomen que viuen les Balears des de fa any. Per aquest motiu, Bendodo ha explicat que es proposa impulsar un pla específic per, diu, blindar la nacionalitat espanyola.
4: La nacionalitat espanyola no se puede regalar, porque si lo regalas no tiene valor.

0: La nacionalidad española no se puede regalar, se tiene que merecer. Y tienes que hacer méritos para conseguirla. Y no es para toda la vida si consigues la nacionalidad.
1: La segona jornada d'inscripció per als viatges de l'Inserso ha començat amb coes des de primera hora a les agències de les Balears. Alguns jubilats hi esperaven des de les 5 del matí per intentar aconseguir plaça i assegurar-se la destinació desitjada, i és que la demanda supera de molt l'oferta. A les Illes hi ha 16.400 places per a uns 85.000 jubilats, de manera que només aproximadament un de cada 5 podran aconseguir-ne una. A més, un 18% dels paquets són sense transport, una modalitat que desperta poc interès i que les agències consideren que resta places a les opcions més demandades.
2: A les portes de les agències, els jubilats assumeixen que no sempre podran triar on viatjar i que en molts de casos s'hauran d'adaptar les places disponibles. Alguns també lamenten que la venda hagi començat abans altres comunitats autònomes.
3: A Estepona o a Calella.
4: Podríem anar a Orense.
5: No gustaría la parte de Málaga o por ahí.
6: El País Vasco.
7: Han de que fa lo que hagi.
3: La qüestió és descansar.
5: Habrá que adaptarse a lo que nos den. Después han de que fa lo que surt.
8: A l'aventura, lo mismo me da un sitio que otro.
9: Pues la primera vegada i he pogut llefar a Lleida i estic satisfeta.
10: I claro, i nosaltres som de res.
11: Aquí som de res, puesto, les Illes.
2: Les agències confirmen que les destinacions més demandades s'esgoten ràpidament i consideren insuficient el nombre de places, sobretot les que inclouen desplaçament. Per això reclamen que se n'ofereixin més. Pedro Fiol és el president d'Aviva.
12: Perquè, evidentment, ningú vol anar pel seu compte a un aeroport, s'ha de traslladar pel seu compte a un hotel, i això realment dificulta el que és l'essència del propi viatge d'Inserso, que és viatjar tots acompanyat. I clar, i si la demanda és tan alta, fa molt complicat poder aconseguir places per tothom.
2: La venda continuarà els propers dies. Demà divendres es podran sol·licitar els viatges que encara quedin disponibles dins el contingent provincial.
13: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
14: La cultura és allò que tu vius, el que tu llegeixes, el que tu veus, balles, toques. Cada generació fa la seva cultura. I si ets 08, ha arribat el teu moment. Amb el Bo Cultural Jove, si fas 18 anys el 2026, tens 400 euros per a gaudir de la cultura. I ara també per a crear-ne. Perquè la cultura la fas tu. Ministeri de Cultura. Govern d'Espanya.
15: Entrenador, fisioterapeuta, gestor de gimnasios, esto es para ti. LifeX Mallorca reúne a más de 60 marcas. Un congreso científico de referencia en muchos profesionales del sector salud. Del 25 al 27 de septiembre en Motor World Palma. Haz negocio real. LifeX Mallorca. Información y entradas en lifexmallorca.com.
16: Torna la Fira de l'Esport en el 50è aniversari de Sant Moix. Vine els dies de 9 i 20 de setembre des de dues jornades obertes a tothom per a commemorar mig segle d'esport a Sant Moix. Més de 100 entitats participants, 180 activitats gratuïtes per a totes les edats i molta diversió. De 10 a 14 hores i de 16 a 30 a 20 hores. Organitza Ajuntament de Palma a través de l'Institut Municipal de l'Esport de Palma amb el patrocini del Corte Inglés i Urbia Services.
17: I allà, el militar el va deixar escoltar uns curiosos enregistraments, unes gravacions que havia realitzat mentre buscava submarins russos.
18: En Nautilus tenim balenes i sovint fem viatges interestel·lars, parlant de pol·linitzadors i de les investigacions que es fan a les illes, sobretot en ciència, física i molta oceanografia. El Nautilus, amb Cristina Mandatur, dissabte a les 9 del vespre. IB3 Ràdio.
13: Escoltau l'informatiu vespre. IB3 Ràdio.
1: Són les 7:30, emergències a Ates, 33 incidents des d'aquest matí fins ara, per mort de les pluges i tempestes a les Balears, la majoria a Mallorca i a Eivissa, per obstacles a la via, també inundacions a la via i caiguda d'arbres.
2: L'EMET manté ara les Pitiüses en avís groc per pluges i tempestes, unes precipitacions que han complicat la circulació als carrers de la ciutat d'Eivissa i que avui migdia ha fet sonar les alertes.

0: La ciutadania ha rebut un missatge de Protecció Civil demanant màxima precaució per pluges intenses i fortes ratxes de vent. Així ho han viscut Elena Riera, Carme Berenguer i Paula, totes tres veïnes de Vila.
1: Estava un supermercado, m'ha sonat l'alarma per avisar de que hi havia que replegar. I bueno, ha plogut de moment bé, o sigui, ha plogut molt però no ha fet cap mal, o sigui que crec que aquesta aigua ens va bé a Eivissa.
2: I tant que és important. Els ciutadans, si estem protegits, que ara me n'anava a ioga i pensava que podria passar, i no, està tancat perquè hi ha gent que ve de fora, hi ha de venir un cotxe i no és tan fàcil.
3: Pensé que se venia algo heavy, como un tsunami o algo así. No pensé que fuera unos truenos y una tormenta nomás.
0: Emergències ha demanat a les famílies que recollissin els nins i nines de les escoles abans. Els centres educatius i la Universitat de les Illes han suspès l'activitat avui hora baixa a les Pitiüses.
4: I les Balears superen per primera vegada les Canàries en l'arribada de migrants per via marítima.
0: Segons dades del Ministeri de l'Interior, enguany han arribat 35 més que l'arxipèlag canari. De fet, ahir va ser un dia rècord en aquest 2026. 200 persones migrants van arribar a les costes de les Illes en 13 embarcacions.
4: La criminalitat augmenta gairebé un 8% a Balears durant la primera meitat d'enguany.
0: Segons el Ministeri de l'Interior, s'han registrat quasi 40.500 fraccions penals. El furt és el delicte més comú i entre els que més augmenten destaquen els actes delictius que afecten la llibertat sexual i els robatoris de vehicles. Per contra, el que baixa és la ciberdelinqüència.
4: L'arxipèlag necessitaria de 100.000 habitatges més per poder allotjar tota la població actual de les illes.
0: Falta habitatge i molts dels que s'ofereixen els portals immobiliaris o fan amb un preu de fins a un 40% més. Són algunes de les conclusions de l'Observatori de l'Habitatge presentat avui. Quico Reynés és el director general d'Habitatge.
5: S'ha de ser molt prudent i no confondre els preus d'oferta amb els preus reals de compra-venda. En moltes ocasions els portals se venen inflats per segurament preus de persones poc professionals.
4: I el Consell de Menorca vol reforçar la resposta davant possibles episodis d'escassetat d'aigua.
0: La proposta passa per demanar al govern la instal·lació d'un hidrant a la dessaladora de Ciutadella perquè els camions cisterna i puguin carregar aigua dessalada. Simon Gornés és el conseller de Medi Ambient de Menorca.
6: Aquest hidrant és una solució d'emergència per tal d'evitar que s'assequesquin, es treguin aigua de subsol, com hem vist que alguns ajuntaments, per necessitat imperiosa, han d'anar a un altre municipi a cercar aigua, doncs anem a fer-ho d'una forma regulada, anem a fer-ho d'una forma controlada i, sobretot, anem a fer-ho emprant aigua dessalada.
0: S'ha posat damunt la taula la Junta de Batles.
4: I més de 21.000 alumnes de formació professional començaran les classes dilluns a les Balears.
0: Enguany s'ofereixen 464 places més i 126 cicles formatius amb els estudis de sanitat, informàtica i activitats físiques i esportives com els més demandats. Educació vincula l'ampliació de l'FP amb la reducció de l'abandonament escolar que ha passat del 20% l'any 2024 al 15% aquest any, segons el conseller Antoni Vera. Els psicòlegs educatius han fet una feina destacada.
7: Jo crec que aquest 5% que han davallat no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com feim.
4: Passen 4 minuts de les 7 i mitja, moment pels esports.
8: IB3 Ràdio. Informatiu vespre. Esports. Juan Gabriel Bauzà.
4: L'entrenador del Mallorca, Luis García, ha assegurat que el Mallorca té plantilla per guanyar qualsevol partit. Juan Gabriel Bauzà.
9: Així és, el tècnic vermellà ha destacat la confiança de l'equip abans de visitar la Reial Societat B i ha remarcat també la necessitat de traslladar els bons resultats de Sant Moix als partits a domicili. Un Reial Mallorca que farà demà les maletes per viatjar fins a Zubieta, on dissabte a les 2 del migdia visitarà la Reial Societat B. Els de Luis García afronten aquesta sisena jornada amb el repte de sumar el primer triomf lluny de Sant Moix. A casa, els vermells continuen invictes, però l'assignatura pendent és aconseguir una victòria a domicili. El tècnic mallorquinista tindrà tres absències per aquesta cita: Luna, Calumba i també Abdon. Sentim Luis García.
10: Necesitamos también puntuar fuera de casa y ganar partidos fuera de casa para completar el objetivo. Mi mentalidad es que no haya diferencia entre partidos de fuera y de casa, es ir a ganar todo lo que podamos y cuantos más puntos, pues muchísimo mejor, sabiendo que siempre fuera de casa es más complicado y más difícil, pero creo que tenemos una plantilla para poder luchar por ganar cualquier partido y así esa tiene que ser nuestra mentalidad.
9: Davant tindran un dels filials de segona divisió, equip amb talent jove i poc a perdre. Luis García parla de la Real Societat B.
10: Solo ha perdido un partido de todos los jugados, un rival que ya tiene un año de experiencia en la categoría, de chicos jóvenes con energía, con talento y calidad, donde alguno de ellos incluso ha participado con el primer equipo, pero sí tenemos claro el cómo queremos jugar, cómo podemos hacerles daño, cómo podemos contrarrestar también sus virtudes, y necesitaremos, como todos los días, de hacer un muy buen partido en todas las fases del juego para poder ganar.
9: Luis García ha volgut Lleillo, on el capità pareixia contrariat amb el joc de l'equip.
10: Fantàstica, porque somos ganadores, queremos mejorar, queremos ser exigentes. Por algo es el capitán, ¿no? Y hay otros capitanes que tienen ese rol de ser exigentes, de querer mejorar, de tener ambición. Muchas veces se sacan cosas de contexto y se cree que hay malas relaciones y se analiza un gesto y un poco en función. Esto es como cuando te mandan un mensaje y no es un audio, tú puedes poner la entonación que quieras. A partir de ahí puede ser muy bueno o muy malo.
9: A més, l'entrenador també ha parlat de la convocatòria de Martin Valient per Eslovàquia i de Luka Bergström en Finlàndia. El central eslovac es perdrà dos partits, contra el Maria i també contra el Girona.
10: Preocuparme, no me puedo preocupar porque es algo que no puedo controlar, con lo cual, si Martin va con las selecciones, que está haciendo muy bien las cosas, si otros futbolistas van con la selección, es positivo también para ellos, y eso significa que están a muy buen nivel, con lo cual, como digo siempre, si estos jugadores no están, oportunidad para otros jugadores que tienen que estar preparados para suplirlos, ¿no?
9: El Real Societat B Mallorca el podreu seguir en directe aquí a IB3 Ràdio dissabte a partir de les 12 del migdia, i avui han conegut un nou horari, el de la desena jornada. El Mallorca visitarà l'Eibar, serà dissabte, dia 17 d'octubre, a les 4:15 del capvespre. I avui ha finalitzat la ronda de presentacions dels nous jugadors de la U d'Eivissa. Dos defenses que han parlat del següent compromís del Piti Usos, que serà contra el Real Jaén. Informa David Ventura.
11: Avui han parlat les dues últimes incorporacions, que van arribar l'últim dia del mercat d'estiu. Els defenses centrals, Eric Ruiz, procedent d'Alzamora, i Jeremy Blasco, que arriba del Radomiak polonès. Tots dos han coincidit en el fet que ser un equip sòlid darrere és indispensable per puntuar en un camp com el del Real Jaén. Escoltem-los.
12: Ser un equipo competitivo, con y sin balón, pero sobre todo sin balón. Si encajamos pocos goles, vamos a estar arriba, y con la calidad que hay en la plantilla, los goles van a llegar. Entonces, pues nada, poco a poco estamos corrigiendo cosas de los primeros partidos y sabemos que vamos a un campo muy difícil, pero bueno, ya te digo, al final Ibiza tiene que ir a ganar a cualquier campo. Y
13: como nos pide el míster, como veíamos trabajando esta semana, y nada, o sea, hacer un partido competitivo, ganar fuera por primera vez, yo creo que tiene que ser uno de los objetivos, que no todos pasa por ganar aquí, también pasa por sumar puntos fuera de casa.
11: Una solidesa defensiva que serà molt necessària perquè el Jaén té una mitjana de 2 gols per partit.
9: I més coses. El Palau Municipal d'Esports de Sant Moix es prepara per viure dissabte el primer partit de Lliga del Palau Futsal davant la seva afició. Els mallorquins rebran el Pozo Múrcia a les 12 del migdia en un duel que arriba després d'un bon inici de competició. Informa Fernando Ripoll.
14: El conjunt de Badillo va estrenar-se amb una victòria a la pista del Santa Coloma per 2-4 i ara vol donar continuïtat a aquest resultat a casa. A més, el partit tindrà un component de revenja esportiva, ja que el Pozo va ser precisament el rival que va deixar el Palma fora de la Supercopa fa només 2 setmanes, a les semifinals. Escoltant l'entrenador del Palma Futsal, Antonio Badillo.
15: Yo al menos personalmente la revancha solo me la tomo cuando le hacen daño a mis hijos. Ahí sí. Pero que deportivamente Evidentemente que queremos ganar y vamos a hacer todo por ganar y hacer un buen partido, pero por otros condicionantes, no por la revancha en sí. A nivel global, el equipo hizo un gran partido en todas las fases del juego. Tuvimos muchas ocasiones que no materializaron.

0: utilizamos y sabemos que en nuestro deporte es muy importante el acierto en la portería, ¿no?
1: Un Antonio Vadillo que ha demandado el suport de l'afició per aquest dissabte.
0: En este sentido, el apoyo de Somoy siempre para nosotros es muy importante, muy, muy, muy importante, y lo necesitamos. Los necesitamos para sacar este tipo de partido adelante contra este tipo de rivales.
1: El partit de l'Illes Balears Palma Futsal davant el Pozo Murcia el podreu seguir en directe a la sintonia d'IV3 Ràdio.
2: I el piragüisme serà protagonista aquest dissabte al Parc de la Mà amb la disputa del tercer trofeu Ciutat de Palma, una cita que s'ha presentat avui al Reial Club Nàutic de Palma. La competició reunirà alguns dels grans noms d'aquest esport, amb fins a 10 medallistes olímpics i més de 300 podis internacionals. Entre els participants hi haurà dos referents mallorquins, Àngels Moreno i Marcus Cooper, que ja han confirmat la seva presència en aquest esdeveniment.
3: Molt contents de que hagin pensat en nosaltres, de poder estar aquí i de poder competir en un Parc de la Mà, que l'altre dia les festes de la patronera per aquí, i jo flipava en veure la catedral, un Parc de la Mà baix. No sé, jo crec que té una ubicació perfecta, ideal per aquest event.
4: Uf, yo me pongo en la piel de los chicos, ¿no? Cuando era más pequeño, tener la oportunidad de competir contra no sé, mis ídolos, ¿no? Los más de los más que solo veo en los Juegos Olímpicos, y los voy a tener aquí para competir, no solo ya contra ellos, sino también formatos donde pues nos juntamos en la misma embarcación de equipo y compito en la misma embarcación que alguien que nunca me hubiera imaginado, ¿no? Y gracias a este evento pues lo puedo hacer.
2: I recordeu que podreu seguir el trofeu Ciutat de Palma per IV3 Televisió dissabte quan faltin 20 minuts per a les 4 del capvespre. En tenis, Jaume Munà disputarà el partit de dobles a l'eliminatòria de Copa Davis que la selecció espanyola juga aquest cada setmana contra Xile a terres sud-americanes. El capità David Ferrer ha decidit que el mallorquí formi tàndem amb Pedro Martínez. S'enfrontaran a la parella Tavilo Barrios en el tercer duel de la sèrie, segons ha determinat el sorteig. Qui guanya l'eliminatòria es classificarà per a la final a 8 de Bologna. I ja per anar acabant, el Mundial de Motociclisme fa una aturada que cada setmana al Red Bull Ring amb el Gran Premi d'Àustria, que es disputarà també aquesta cada setmana. La cita amb els pilots balears disposats a lluitar pels seus objectius en una nova prova del campionat. L'activitat començarà demà amb els entrenaments, continuarà dissabte amb les classificacions i les curses d'esprint, i diumenge arribarà al plat fort amb les curses de Moto3, Moto2 i MotoGP. El Gran Premi d'Àustria serà, a més, la darrera cita europea abans de l'inici de la gira asiàtica del Mundial. Fins aquí els esports.
5: Gràcies, Joan Gabriel. De 10 minuts per arribar a les 8.
6: El minut a minut de la jornada, a l'informatiu vespre. IV3 Ràdio.

0: Més de 21.000 alumnes de formació professional començaran el curs el pròxim dilluns. Enguany hi ha 464 places més que el curs anterior i s'oferiran 126 cicles. Els estudis més demandats continuen sent els sanitaris, informàtica, activitats físiques i esportives. Segons Educació, l'increment de l'oferta en FP ha propiciat que les Illes deixin de liderar el rànquing d'abandonament escolar, Carme Moreno.
1: Al març d'enguany, la xifra d'abandonament escolar se situava en el 15% davant del 20% registrat el 2024. Tot i que les Illes han reduït en 5 punts l'abandonament escolar en 2 anys, el conseller d'Educació, Antoni Vera, no es conforma i diu que les xifres encara han de millorar. Segons el conseller, els psicòlegs educatius han fet una feina destacada en aquest sentit.
2: Jo crec que aquest 5% que han de ballar no ha estat que mos ha caigut de l'aire del cel. Han estat més psicòlegs educatius i més oferta de formació professional. Evidentment, han de seguir reforçant les orientacions i han de seguir reforçant i dignificant la funció tutorial com feim.
1: A tot l'estat hi ha 27 branques professionals de diferents sectors productius i d'aquestes a Balears se n'imparteixen 24. Entre els nous estudis destaca el màster d'aprenentatge automàtic de gestió de dades que es farà a Mallorca

0: residències de treballadores d'aquesta qualificació, però Educació reconeix que és difícil que tal alumnat interessat en la matèria.
1: I avui han conegut els detalls de la denominada Llei Kids de la Unió Europea, una proposta de Brussel·les que pretén limitar l'accés d'infants i joves a internet. La nova norma prohibirà que els menors de 13 anys accedeixin a les xarxes socials i fixaran als 15 anys l'edat mínima per obrir-se un compte propi. A més, obligarà les grans plataformes tecnològiques a demostrar que els seus serveis són segurs des del mateix disseny.
2: Entre les mesures més destacades per protegir els menors de 18 anys, la llei prohibirà el desplaçament infinit o l'escroll. Vetarà les notificacions automàtiques durant les hores de son, és a dir, entre les 10 del vespre i les 8 del matí, i prohibirà les caixes de recompensa o loot boxes als videojocs per evitar conductes addictives. Així mateix, els chatbots d'intel·ligència artificial no podran simular relacions que generin dependència emocional.
3: Platforms have been playing fast and loose without children's mental health.
2: Han estat jugant amb la salut mental dels nostres fills. És la presidenta de la comissió, Ursula von der Leyen, que ha estat molt contundent amb el seu discurs en la roda de premsa. La proposta inicia ara la seva tramitació al Parlament Europeu i al Consell.
1: L'encariment sostingut del preu del combustible posa al límit un sector ja de per si colpejat, la flota pesquera de les Balears. Avui la federació que representa el col·lectiu ha alertat que la gran pujada del gasoil professional compromet greument la viabilitat econòmica de les embarcacions de les illes. Perquè ens facem una idea, una barca de bou gasta de promig 600 litres de combustible al dia. Al gener això li costava 384 euros. Avui de són 840. És un increment del 118% en només 9 mesos.
2: Des de final de juny, el preu d'aquest combustible ha experimentat un creixement continu fins a arribar aquesta setmana a 1,4 euros per litre, un encariment provocat per la guerra a l'Orient Mitjà, que el president de la Federació Balear de Confraries de Pescadors, Domingo Bonnin, ha assegurat que no es pot sostenir. S'ha de tenir en compte, diu, que fa anys que el sector tira endavant amb uns beneficis mínims que ara poden disminuir-se encara més.
4: Te feien en esbanyat. Si preocupa el preu d'avui del gasòleo, més no mos preocupa la tendència a l'alça. És que No veiem el final del túnel. Quin preu tindrem demà? És que anant de susto en susto.
1: I el Consell de Menorca vol reforçar la resposta davant possibles episodis d'escassetat d'aigua. La proposta passa per demanar al govern la instal·lació d'un hidrant a la desalinitzadora de Ciutadella perquè els camions cisterna hi puguin carregar aigua desalada. Cristina Tomàs.
5: La proposta s'ha posat damunt la taula aquest dijous a la Junta de Balles. L'objectiu és que els ajuntaments de Menorca puguin carregar directament a la desaladora de Ciutadella els camions cisterna en cas de necessitat. Sentim Simon Gornés, conseller de Medi Ambient de Menorca.
6: Aquest hidrant és una solució d'emergència per tal de evitar que se sequesquin estreguent aigua de subsol, com hem vist que alguns ajuntaments, per necessitat imperiosa, han d'anar a un altre municipi a cercar aigua, doncs anem a fer-ho d'una forma regulada, anem a fer-ho d'una forma controlada i, sobretot, anem a fer-ho emprant aigua desalada, que per això hi ha un recurs que està disponible i que l'han d'emprar.
5: La instal·lació de l'hidrant té un cost estimat de 360.000 euros. També caldria augmentar la potència elèctrica de la planta. El Consell planteja ara acordar amb els municipis els cabals que es podrien subministrar i establir compromisos de compra d'aigua. La mesura també permetria reduir la pressió sobre els aqüífers. Cada camió cisterna carregat amb aigua desalada suposaria deixar de treure unes 20 tones d'aigua dels pous.
1: I la Fundació Abel Matutes ha destinat més d'1,5 milió d'euros a projectes socials i ambientals durant el 2025. Això suposa gairebé un 50% més que l'any anterior, 250 iniciatives en 6 països, de les quals s'han beneficiat prop de 9.800 persones.
2: En la presentació de la seva memòria anual, la Fundació ha subratllat les 72 iniciatives que ha desenvolupat a les Pitiüses. Destaquen el projecte de conservació de la Sargantana Pitiüsa o el Centre de Capacitació Professional que han posat en marxa juntament amb Càritas per impulsar la inserció laboral. En aquest acte han donat a conèixer també el nou Centre d'Investigació i Conservació de la Posidònia inaugurat

0: a un dels seus establiments hotelers per apropar als turistes la importància de la seva protecció. Gloria Juste és directora de la Fundació.
1: Representar un pequeño laboratorio donde podamos conocer y experienciar de una manera más directa qué es lo que supone la posidonia, cómo hay que cuidarla, cómo se protege, cómo se restaura, y no solo la posidonia, también el coral. Y eso es la idea de la que creamos ese espacio físico aquí dentro del hotel para acercarlo a los clientes, que la gente conozca lo importante que es.
2: I a partir de dimarts, els ciutadans disposaran d'una nova aplicació que els permetrà saber en temps real on es troba el bus, tant de l'MT de Palma com dels interurbans del DIP.
0: L'eina també permetrà dur la targeta única al mòbil, és a dir, dona la possibilitat d'utilitzar-la de manera virtual. La descàrrega es podrà fer a través de Google Play i d'Apple Store. La principal novetat és que els usuaris podran consultar en temps real el pas del bus per cada parada. El conseller de Mobilitat José Luis Mateo ha destacat que la nova eina permetrà als ciutadans planificar més bé els seus desplaçaments, a la vegada que ha remarcat l'aposta per la millora del transport públic del govern.
3: No solo de seguir mejorando y actualizando cada día nuestro transporte público, sino pensando en futuro. Y pensando en futuro en grande, con proyectos ferroviarios tremendamente ambiciosos para vertebrar nuestra isla con transporte ferroviario de alta capacidad, sin dejar, sin obviar y siguiendo trabajando en el transporte público más de mayor capitalización, como es el de autobús, tanto en Palma como en el resto de la isla.
2: I avui Héctor Pons ha anunciat que tornarà a encapçalar la candidatura del PSOE a Mahón, la selecció municipal de 2027.
0: L'assemblea del partit, celebrada aquest dilluns, ha ratificat la seva candidatura. Pons optarà així a un tercer mandat al capdavant de l'Ajuntament.
2: Més notícies de l'àmbit estatal i internacional. L'Audiència Nacional rebutja suspendre la instal·lació d'un campament per migrants al port de Ceuta.
0: El Sindicat Unificat de Policia havia presentat la petició on demanava que s'aturés l'ús, ampliació o instal·lació del dispositiu d'acollida que autoritzava utilitzar aproximadament 16.000 metres quadrats del port de Ceuta per instal·lar l'espai d'acollida temporal amb una capacitat de prop de 1.000 persones. La sala ha considerat que hi ha raons d'interès general que justifiquen la instal·lació del campament sense que això perjudiqui l'adopció de mesures necessàries per assegurar la seguretat de l'activitat portuària.
2: El Partit Popular acusa el govern de no escoltar l'executiu. És Juan Bravo.
4: ¿Satisfechos con la decisión de la Audiencia Nacional?
5: No, lo que estamos satisfechos es cuando sepan todos los ceutíes que todos los que han entrado de manera irregular e ilegal han retornado a su país, y eso lo ampara, lo ha pedido Marruecos, como ustedes han conocido, lo han avalado desde la Unión Europea, lo prometió a Marlaska y Álvarez. Ese es el camino, el retorno de todos para recuperar la normalidad, que además sería la primera política económica.
2: Sumar i Podem advoquen per traslladar els migrants de la península, mentre el líder de Vox diu que la decisió de l'Audiència Nacional és insignificant. I en aquest context, avui, el comissari europeu de migració, Magnus Barnier, s'ha reunit amb el ministre d'Interior, Fernando Grande Marlaska, i la ministra de Migracions, Elma Sainz, per tractar el tema.
0: Marlaska ha demanat canvis legislatius per accelerar les devolucions i els procediments d'asil en crisis migratòries com la que va patir Ceuta a final de juliol. Segons ha informat el Ministeri, en un comunicat, Marlaska ha traslladat aquesta petició al comissari europeu d'Interior. Durant la trobada, el ministre ha defensat la gestió de l'Estat i ha destacat que el retorn de més del 90% de les persones de Ceuta en tan poc temps no té precedents a la Unió Europea. A més, ha negat rotundament que s'hagin produït moviments secundaris de migrants cap a la península.
2: I confirmat un nou cas de violència masclista a Màlaga després que una menor alertàs l'1-2 quan el seu pare intentava matar la seva mare. La seva telefonada va permetre que el servei d'emergències arribessin a temps i salvessin la vida de la dona, que continua ingressada en estat greu a la unitat de cures intensives. L'home de 39 anys es va suïcidar després dels fets.
0: La Policia Nacional ha confirmat que ni la víctima ni l'agressor figuraven en el sistema Biogen. Els fets varen passar i hora baixa en un habitatge de Màlaga i s'ha obert una investigació per aclarir les circumstàncies. Enguany, 6 de les 10 dones assassinades per violència de gènere a Andalusia han mort a la província de Màlaga. Recordem que el 016 és el telèfon gratuït d'atenció a les víctimes de violència. No deixa rastre a la factura i s'ha d'esborrar de l'historial de trucades.
2: 4 minuts per arribar a les 8, moment per la cultura.

0: Es pot fer feina en una obra de teatre de manera telemàtica i que sigui en anglès i català i que, a més, serveixi per a l'aprenentatge i la millora dels alumnes? I de la resposta és que sí. Tot això es pot fer i forma part del projecte Shakespeare Remote, una iniciativa que fa anys desenvolupen l'Escola Superior d'Art Dramàtic de les Illes Balears i la Converti University i que enguany els ha duit a ser finalistes d'uns premis del diari The Times a la millor col·laboració internacional. Ens ho explica Sandra Martínez.
1: Una tria que des de l'ESADIP reben amb il·lusió, però també amb prevenció. Si es guanya bé, i si no també, perquè allò més important, la feina, ja s'ha feta. Antoni Planes és director acadèmic dels ensenyaments artístics superiors.
2: No sabem si el guanyarem o no el guanyarem, però només el fet que no es declarin finalistes és molt important. No és el primer reconeixement que tenim a Anglaterra. Ja hem estat finalistes de diversos premis de teatre escolar i pensam que és un dels projectes que mantenim i que volen reforçar en els anys.
1: El programa ha permès desenvolupar muntatges amb equips mixtos que comparteixen el procés d'aprenentatge o la preparació de les escenes, la responsabilitat de les representacions. L'organització del programa a l'ESADIP ha estat a càrrec del professor Biel Jordà.
3: Durant dues setmanes se fa de forma telemàtica a través del sistema de telepresència i ja a la darrera setmana, la tercera setmana, se fan assajos aquí a Mallorca. Acabem d'assajar i feim, al final, dues representacions. Les dinàmiques que se generen entre els alumnes dels dos països són precioses.
1: La selecció com a finalistes dels The Awards 2026 reforcen la seva projecció exterior i els encoratja a seguir endavant amb la iniciativa i fins i tot anar un poc més enllà. Antoni Planes.
2: Sobretot un reconeixement a una feina que ja fa 9 edicions que l'estem fent, a un projecte d'internalització de art dramàtic, un projecte únic en anglès i en català, un projecte que l'any que ve s'ampliarà també a un tercer país, que és Grècia.
1: Després de Romeu i Julieta i El vostre gust, l'obra escollida pel Shakespeare Remote d'enguany és La comèdia dels errors.

0: I es gremi a Palma. Dissabte es viurà la festa de presentació de la 24a Fira Internacional del Disc.
1: I per celebrar-ho, damunt l'escenari hi haurà una autèntica figura de la música independent com és Paul Colin Beat, i amb ell la signatura local, el Sisley Satellite, sempre els satèl·lits, però que ara reprenen la banda que varen voler ser en dues dones. Tot això i moltes sorpreses ho explica Pere Terrassa, o millor dit, Peter Runaway.
2: Y también contaremos con The Sisley Satellites, también mítica banda mallorquina del indie, que lleva muchísimos años sin editar ningún disco y presentará nuevo disco que estará disponible en formato LP a un precio muy especial en esta fiesta, que también le regalaremos una entrada para la Fira del Disc.

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

vols renovar el teu armari amb estil? Envant, el carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. Envant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. Envant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: visca la República Catalana!
1: Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

Són temps difícils, però Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

0: Bonita. Radio. Radio.
1: Jo l'escolto. I tu?

T'has perdut algun programa? Pots escoltar-ne les remissions que en feim a la pròpia ràdio o pots recuperar el podcast a través de la nostra web. Entra a radioartà.cat i trobaràs programes i actes enregistrats per Ràdio Artà.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

perquè a les botigues i als serveis del poble hi trobam de tot i molt, bon tracte i proximitat, gent que coneixem i gent que ens coneix, qualitat i bons consells, confiança i dedicació, portals oberts i molts. Bon dia, amb un somriure. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Horta. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

0: sí, ¿eh?
1: Yo me río, tío, es que yo no puedo.

0: càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a ESC.es.
1: Junts.
2: No.
1: Mònica.
2: No.
1: Mònica, vull saber-ho saber tot de tu.
2: Ja.
1: La Casa Azul, vull saber-ho tot de tu, va.
2: No, home. Què penses que em passa?

0: Radio Horta. Radio Horta. Radio Horta. 107.9.
1: Jo l'escolto. I tu?

Maria,

Hola, sóc Marisa Rojas i vull convidar a tots els oients que sintonitzin Ràdio Horta. Una ràdio d'entreteniment i informació per a totes les edats. No s'ho perdin. Una forta besada i molt d'anys per Ràdio Horta.

0: Són temps difícils, però a Artà som gent forta, solidària, responsable, respectuosa i ens agrada tenir un poble viu i avançat. I per això ara, més que mai, hem de fer costat al comerç local. Feim poble, feim possible el comerç local. Regala Artà.
1: La noche me confunde. Por la mañana haciendo el amor y por la tarde haciendo el amor.

La noche me confunde. Get ready, baby.

A Ràdio Artà contam històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Artà és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Artà, la ràdio del poble i per al poble.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

natural. Per fer sorbets, per fer gelats, per fer baixar els àpats pesats, per refrescar-me calorat. Vull una guitarra anar tocant aquells acords de fer

Encara no coneixes el vermut rumbo i el palo reposat en bota? A la Moya Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moya, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

0: La libertad. Senset.com.
1: Jo l'escolto. I tu?

0: Per tant, té molts esportistes d'èlit i bona part és gràcies a la feina de base del Club Jardinencs. A tant joc volen conèixer esportistes, tècnics, dirigents que han fet i fan possible l'esport jardinenc. Som en Pep Toni Butler i cada dimarts a Ràdio Artà vos oferim Artà en joc.
1: Y sé que solo estoy mirando de otra forma, que voy a dar la vuelta a nuestras sombras mientras busco el modo de remontar el vuelo. Probé y te mando el pedacito nuevo, incluyendo el verbo remontar, que es lo que a ti te gustaba. A ver cómo te suena. Un besito, chao.

Quatre d'anys d'estar-hi, malaguanyats per a mi, si ara us heu fos. No us recordo prou bé,

tres llits i se maneia un tren amb molta gent que em vol sortir. Recordo aquell pitar que em fonia l'orella i ara que la tinc bé no el puc sentir. Colors indefinibles d'aquells barris

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Vant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Vant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Vant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Vols renovar el teu armari amb estil? Amb Bant, al carrer Antoni Blanes, número 13, és la teva tenda de roba, amb una selecció única de peces modernes, elegants i còmodament a l'abast de tothom. En Bant té tot el que necessites per destacar. Vine a descobrir les noves col·leccions i aprofita les nostres ofertes exclusives. Segueix-nos a Instagram i a Facebook per estar al dia de totes les novetats. En Bant, moda que te fa brillar. T'esperam.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la Colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.

Ràdio Horta Municipal vos acompanya les 24 hores del dia amb programació diversa, bona música, consells publicitaris i molt més. No te pensis, Ràdio Horta és la teva ràdio, el 107.9 de la freqüència modulada d'Horta, 107.3 a la Caloni o www.radiohorta.cat a través d'internet.

càncer i pobresa. Dues paraules que formen part d'una cara de la moneda. La dels pacients als quals el càncer deixa gairebé sense recursos econòmics per viure. Tu pots canviar l'altra cara de la moneda i millorar la situació dels pacients més vulnerables. Dona a esc.es.

0: Radio, ¿verdad? Sensat.com.
1: Yo busco. ¿Y tú?

A l'Instagram de Rondalles Viatgeres pots seguir les nostres aventures, recuperar els programes anteriors i conèixer més sobre el nostre programa. Entrau a aquesta xarxa social i seguiu-nos.

A Ràdio Horta, contant històries, donant veu al poble i fent companyia cada dia. Si tens un comerç o una empresa, anunciar-te a Ràdio Horta és una manera de donar-te a conèixer i a la vegada ajudar a fer créixer un projecte de tots. Tu guanyes visibilitat i nosaltres continuem fent camí junts. Ràdio Horta, la ràdio del poble i per al poble.

Encara no coneixes el vermut Rombó i el palo reposat en bota? A la Moià Wine Shop vos espera una fantàstica selecció de vins i productes exclusius. Veniu o telefoneu al 971 83 60 38. Licors Moià, sempre en novetats. Carrer 31 de març, número 11.

Estau escoltant Ràdio Horta Municipal, el 107.3 FM, la colònia de Sant Pere, i el 107.9 FM, Artà. A més, podeu seguir-nos en directe a la nostra plana web, www.radiohorta.cat.